0: novetats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda som solidaris amb Laura Roger.

0: Enric. Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
1: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
2: Per ara sentir una mica de música, que ja toca.
3: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
4: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
5: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manc del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el

0: artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Pep, quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

publica radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

consell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no m'estira.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva bola.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga!
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Ves, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
17: Doncs quin xororamà!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Aquí no hay a... No. Aquí... Aquí no hay a... Aquí no hay a...

fitu. Trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen bé. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més.

0: altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de...
2: Música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
8: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
7: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

hablar desde lo nuestro.

0: radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: sola. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: d'allí. M'agradaria poder marxar abans, no m'imagino la vida sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira. Serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donguin cap més premi. Em torneu més estúpid i bohemi. I si rebo tres o quatre pals, escrivint és com curo els meus mals. Fa 20 anys que tinc 20 anys.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
3: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
4: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
5: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
6: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
10: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
11: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
12: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
13: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

there sometimes.

coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que puguis seguir. Estan passant.

сперма, сумо новом, сонце тева пачамам.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Poblejant. Som a tot el país.
3: Poblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant,
4: amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Sentir que mereixo escoltar-me, ser lleuger com les fulles al vent. Cavallant van trobant la tornada, no em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància ser lleuger com

0: electrònica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmeti una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: publica radiosanquirza.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'estimes,

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Els somnis dels anells. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Quirze, radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva boca.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
1: Bona tarda, Sant Quirze. L'Escola Municipal de Música Can Barra ha obert el període de preinscripció per al curs 2026-2027. Les famílies i persones interessades podeu formalitzar la vostra sol·licitud telemàticament a santquirzevalles.cat des del 18 i fins al 29 de maig i presencialment del 22 al 29 de maig. La tramitació presencial es farà a les oficines d'atenció ciutadana tant de la plaça de la Vila com de les Fonts. L'escola continua apostant per un model educatiu basat en la creativitat, la pràctica col·lectiva i la dimensió social de la música, oferint itineraris formatius per a totes les edats. La llista definitiva d'admesos i admeses es publicarà l'11 de juny i posteriorment el període de matriculació tindrà lloc del 12 de juny al 3 de juliol. La matrícula per alumnat nou té un cost de 75 euros al primer curs i de 50 a partir del segon, amb diferents tarifes segons la situació de l'alumnat i per exempció a persones majors de 65. La quota mensual s'estableix en funció de l'elecció formativa. Entre les principals novetats del nou curs destaca que la incorporació de la franja D2 tant dins del projecte comunitari a l'aula com amb el nou taller Música en Família que es durà a terme durant el segon i tercer trimestre. Aquesta proposta permetrà que els infants participin a les sessions acompanyats d'una persona adulta, reforçant així el vincle familiar amb l'experiència musical. Cal remarcar també que es manté la roda d'instruments a l'edat de primer de primària per dotar d'autonomia en la tria dels instruments. En l'etapa de segon de primària, aproximadament 7 anys, quan es fa instrument i agrupació, s'ha incorporat una activitat grupal amb tots els instruments de la mateixa família, donant continuïtat a la dinàmica de l'etapa anterior, però ja amb l'instrument a les mans. En aquesta etapa, una altra novetat important és la incorporació d'un sistema de tria de 3 opcions d'instrument i agrupació per ordre de preferència. Aquesta mesura busca afavorir l'equilibri instrumental dins del centre i garantir agrupacions musicals més completes i enriquidores. Actualment, instruments com el piano concentren una part molt elevada de la demanda, fet que condiciona la configuració dels conjunts instrumentals i l'experiència grupal de l'alumnat. A més, el llenguatge musical s'integrarà encara més dins de l'aprenentatge instrumental. L'antiga concepció segregada del solfeig evoluciona cap a una metodologia global en què el llenguatge musical es treballa directament a través de la pràctica amb l'instrument i de l'experiència musical compartida. L'Escola Municipal de Música i Arts de Sant Quirze del Vallès, recordem que és un centre educatiu públic que treballa des d'una perspectiva de coeducació i educació 360. El seu projecte educatiu es fonamenta en tres dimensions principals: l'aprenentatge individual, la pràctica grupal i la participació cultural i social al municipi. L'oferta formativa inclou itineraris d'iniciació artística des d'I2 fins a primer de primària, així com programes d'instrument i agrupació a partir dels 7 anys i per a totes les edats. Per a més informació i tràmits, les persones interessades podeu consultar el web santquirzevalles.cat o contactar amb l'escola a través del seu correu electrònic escoladamusica@santquirzevalles.cat. Precisament, l'Escola Municipal de Música us convida a participar a l'Inesperat, un escenari obert on artistes i públic comparteixen les seves creacions en un ambient proper i creatiu. Totes les disciplines i formats hi són benvinguts. L'Inesperat tindrà lloc aquest dijous 21 de maig, de 7 de la tarda a 9 del vespre, a la sala Josep Brossa de la Patronal, i per al públic l'assistència és lliure i gratuïta. Si voleu participar com a artistes, en canvi, per mostrar en públic els vostres projectes, heu d'escriure un correu electrònic a inesperat@santquirzevalles.cat. Aquest divendres 22 de maig tindrà lloc una nova projecció del cicle de cinema Grans Clàssics a la sala Josep Brossa de la Patronal. A partir de les 6 de la tarda es podrà veure El mestre que va prometre el mar, la pel·lícula dirigida per Patricia Font l'any 2023, interpretada per Laia Costa i Enric Auqué, entre d'altres. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament i l'entrada és gratuïta però amb reserva prèvia de localitats, i la podeu fer a entrades.santquirzevalles.cat. Aquest dissabte 23 de maig el recinte de Can Barra acollirà la 7a edició de PASICS, el Festival de Microteatre de Sant Quirze del Vallès. Durant aquest certamen es presentaran una selecció de companyies que fan microteatre i que presentaran 5 obres que duran menys de 20 minuts i on el públic es divideix en grups reduïts de 30 persones per permetre una proximitat màxima amb els actors i les actrius. La selecció de l'edició d'enguany és l'Ascensor, la Cervesa de la Setmana, la Funerària, Maleïts Diners i Puto Coliving. Les entrades per assistir-hi ja estan exaurides i recordem que la iniciativa està organitzada per l'Espai d'Arts Escèniques amb el suport de l'Ajuntament. I per últim, recordar-vos que l'exposició Desenvolupament en Positiu, una mirada al sud, obre aquest mes de maig el cicle d'activitats emmarcades en la Festa del Comerç Just i les Finances Ètiques, que es va celebrar, com sabeu, el passat 26 d'abril al Parc de les Morisques. Aquesta mostra, que està organitzada per Nuevos Passos, recull projectes d'empoderament femení al sud global, que han pogut tirar endavant gràcies al suport de l'entitat. Recordem que es pot visitar aquesta exposició fins al dia 28 de maig al Centre Cívic Torre Julià.
0: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
1: I pel que fa a la previsió del temps, acabarem el dia amb núvols, però amb temperatures superiors a les d'ahir. Estaran rondant els 22 i els 24 graus. Per a demà es preveu sol i que les temperatures segueixin pujant. S'esperen ja màximes de 25 i mínimes de 13 graus. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació, consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.
4: Hola, benvinguts i benvingudes al podcast del Consell d'Adolescents de Sant Quirze. Som jo, el Marc,
5: la Cane
6: i l'Àlex.
4: Avui us venim a parlar sobre els patinets elèctrics i el que ens preocupa sobre la seguretat dels adolescents, els vianants i així. Pensem que s'hauria de millorar perquè no volem que ningú es faci mal, vale? I que es compleixin les normes de seguretat. Ara començarem parlant sobre què pensem sobre els patinets elèctrics i preguntes així que es podrien fer per veure com millorar i que fos més segur, per així dir-ho. Vosaltres què penseu?
7: Bueno, està bé, però també és, si no es compleixen les normes, és perillós perquè pot fer mal a tu o als altres.
4: Sí, i a lo millor podrien posar més mesures preventives, per exemple, un carnet, que estaria molt bé, perquè hi ha gent que no porta casc.
6: Jo la veritat és que ficaria com una matrícula o un codi.
4: Sí,
6: que
4: per poder identificar.
6: Exacte.
7: Una matrícula petita.
6: Sí, algo así, com els cotxes, les motos, no sé.
4: Clar, perquè literalment el patinet és com si em dius una moto en la que vas de peu, clar. No? Perquè és la plataforma i...
7: El motor, també.
4: Sí, clar, perquè és com és una moto literalment elèctrica.
6: Sí, però una moto que tampoc porta per l'autopista.
4: Ja.
6: Bueno, però segueix sent peligrosa.
4: Passem a la segona pregunta, és com podem millorar-ho? Que jo crec que és això que estem dient de posar un carnet o matrícules i bàsicament, o sigui, com el carnet de conduir que tens punts, pues ho mateix.
6: Sí, també estaria bé, o també com a l'Insti que et fiquin targetes.
4: Sí, per exemple,
6: baixar punts i que
7: minimultes.
4: Sí, és el carnet de conduir, tens 12 punts i si fas una infracció et treuen els punts.
6: Exacte, estaria bastant bé, la veritat.
4: Sí.
6: Jo crec que tindrien que ficar-ho ja d'allà.
4: I això. I si ja per evitar accidents, en realitat és que més o menys això que estem dient del carnet, jo crec que seria, no?
7: Sí, és, no sé, això és una bona opció, sí, també.
4: Perquè així, si et quedes sense punts, la gent aniria més amb compte, perquè si no et quedes amb el patinet...
7: Bueno, ara és que com no tenen res, com, bueno, jo ho faig malament i com no tinc res, no poden identificar que, sí, això, que soc jo.
4: Clar. Sí, això també és un problema perquè, pues, imagina't que algú fa alguna cosa i
7: són
4: després...
7: Són molts i no sap qui és.
4: La cosa és que el patinet elèctric en si, jo crec que és bo perquè ens pot ajudar a mobilitzar-nos i tenir una mobilitat que és còmoda. Bueno, crec que és còmoda.
7: Sí, per estar en una ciutat és més ràpid que anar a peu, sí, o en un cotxe que gasta molt la... Molt.
4: Clar, a part és com ecològic, per així dir-ho, perquè és elèctric i no està gasolina.
6: També tens que tindre en compte que quan es fabriquen i tot,
4: clar,
6: això...
4: Sí, però
6: també
4: han fet que els cotxes, per exemple, contaminen molt pels gasos que deixen anar, però...
6: Sí.
4: I això. Però la cosa és que la gent no ho fa servir, per exemple, amb casc o anar amb un... Amb
7: o
4: els
7: van
4: típics...
7: amb els auriculars o
4: sí,
7: amb
4: clar,
7: dos
4: o,
7: en el mateix patinet.
4: O mira, el xaleco groc aquell que porten els obrers, que en teoria s'hauria de portar perquè és perquè si tu estàs amb un... vas amb el cotxe perquè sàpigues que hi ha un
7: patinet. O quan és molt fosc.
4: Clar, per això mateix. I si no, perquè amb el patinet no et poden veure. Bueno, i ara, parlant a les coses principals, és que hem parlat amb el poble i ara us explicarà la Cane com van anar totes les converses i així.
7: Bueno, també hem parlat amb la policia i experts mèdics perquè accidents i la gent amb patinet que no compleix les normes ens preocupa i bueno, que la gent també es pugui fer mal. I el que volem intentar des del Consell d'Adolescents és que els patinets siguin un mitjà de transport ràpid i segur d'utilitzar i que no estigui ningú en perill de poder fer-se mal.
4: Vam parlar amb diversos experts de la policia i amb alguns psicòlegs i així.
7: Per ajudar-nos.
4: Sí, perquè veiéssim com impactaven els patinets.
1: Carles Requena i Raül Samaniego, caporals de la policia local de Sant Quirze del Vallès.
5: Quantes multes hi ha per als patinets elèctrics?
8: N'hi ha moltes, hi ha moltes. Unes relatives a la part tècnica dels BMPs. BMPs són els vehicles de mobilitat personal, d'acord? Llavors, hi ha infraccions perquè no està en condicions tècniques el vehicle o per la circulació, perquè no se circula bé amb el BMP. D'acord? El típic que veiem quan anem pel poble és que una mica, encara molts estan acostumats a anar per on vol. Van per la vorera, passen pel pas de vianants, com si fos un vianant, quan no ho és, van amb els cascos posats. Hi ha moltes infraccions molt diverses en què pot incorrer una persona amb el BMP.
5: I l'última, quant costa cada multa per no complir les normatives de seguretat?
8: Cada infracció comporta una multa concreta, depèn de la gravetat, d'acord? I pot ser per circular per la vorera, per una conducció temerària, per no portar els auriculars. Llavors, cada infracció es determina quina gravetat té, si és lleu, greu o molt greu. En funció d'aquesta catalogació de la gravetat, se sanciona més, es multa amb una quantitat major o menor, que pot anar normalment entre 80 i normalment, i 200 és la majoria, entre 80 i 200, 500 si corres també una conducció temerària o per una infracció molt greu.
9: Una conducció temerària és posar en risc o a tu o a la resta d'usuaris de la via.
8: Però fer més paper pedagògic de parar un patinet i dir, escolta, que per aquí no pots anar, que has d'anar d'aquesta manera. O sigui, és una denúncia de cada potser 30 o 40 vegades que parem i diem, això no ho pots fer, això és un risc, has de pensar que has de saber que per aquí no pots circular, per la vorera no pots circular, has d'anar per un carril de circulació o per un carril bici, no pots anar amb uns auriculars posats perquè et treu l'atenció en la conducció, i no pots anar a gran velocitat per on passa la gent, perquè és perillós.
10: Què opineu sobre els adolescents amb patinets elèctrics?
8: Que queda molta feina per fer.
9: Sí, queda molta feina. S'ha de donar més formació als instituts, s'han de fer tríptics, igualment les famílies també s'han d'informar quan adquireixen aquest tipus de vehicle i estan donant al seu fill un vehicle que pot comportar un perill per a la resta de circulació. Llavors han de tenir una mínima formació i un mínim sentit comú per conduir aquest vehicle, vale? No es necessita carnet per conduir un patinet, però sí que ha de tenir una mica de seny i saber una mica les normes. Si està aprenent a partir de l'1 de gener, els patinets elèctrics han de tenir assegurança. Encara no està regulat del tot tota aquesta normativa, però teòricament tota persona que sigui usuari d'un OEP ha de tenir una assegurança per si fa mal algú, que aquesta assegurança pugui respondre i pugui cobrir les lesions o els danys que faci.
7: Com afecta això als adolescents?
8: I com afecta la seva seguretat? La seguretat seva, personal, i la seguretat dels altres, com a conductors i com a vianants. És un perill, és un perill.
9: Des de l'Ajuntament el que es va fer quan va sortir tot aquest boom, el primer va ser una campanya de conscienciació de quin tipus de vehicle són i de la normativa bàsica. Aquesta campanya informativa ja es dona per finalitzada, vale? I ja és una campanya sancionadora. Si s'observa alguna conducta o un vehicle que a nivell policia estic parlant, a nivell d'ajuntament no puc tampoc ajudar, però a nivell policial, si nosaltres veiem algun comportament amb un vehicle VVP, probablement s'ha de denunciar. Llavors, que sí que s'han de fer millores a nivell informatiu, sobretot als instituts, que ja comencen a tenir ja l'edat per poder portar-lo, doncs sí, s'hauria d'incrementar la formació i inclús fer un petit curs. Jo crec que seria convenient que abans de conduir aquest tipus de vehicle fessin un petit curs.
11: L'Ajuntament treu reglaments, ordenances de diferents tipus, no? Per regular els sorolls, el civisme, i en aquest cas hi ha una ordenança de circulació que diu com has d'aparcar el poble, com has de circular, etc. Doncs sobre aquesta ordenança de circulació, des de la policia local s'està fent un esforç perquè la part que regula la part dels BMPs s'actualitzi i sigui més d'acord amb els temps. No hem de veure els BMPs com és un risc, és un perill, s'ha de mirar també com una oportunitat, un tipus de vehicle també més sostenible, que per segons quin recorregut va molt bé per la mobilitat en general. Vull dir, és una bona oportunitat fer servir els BMPs.
1: Sara Pla Sancho, psicòloga especialista en salut mental d'infants i joves.
12: En general, què opines sobre els patinets elèctrics?
13: Doncs depèn, perquè penso que tenen alguns beneficis, no? O sigui, millora molt el desplaçament. Hi ha molts nois i noies que, gràcies a tenir aquest patinet elèctric, poden cobrir grans distàncies, no? Sense dependre necessàriament del transport públic, que de vegades no està ben comunicat. Molts nois i noies o els han de dur els pares, o han d'agafar diversos mitjans de transport per arribar, o resulta que hi ha una via molt directa amb la que poden utilitzar el patinet per venir, i aleshores és un recurs molt positiu per elles i ells en aquest sentit. Tenim aquesta part positiva i al mateix temps hi ha inconvenients. Inconvenients, com he dit abans, potser no es coneixen les normes. És més fàcil que tinguin un accident, perquè al final és un vehicle que no vas protegir, no? No és com un cotxe que té una carrosseria.
14: És un vehicle motoritzat.
13: Clar, molts no porten casc, val? En el qual és perillós. També hi ha alguns que atropellen amb el patinet sense voler. Van amb els cascos, també, no? Aleshores, hi ha moltes coses que faciliten que hi hagi un accident. I després, sabeu que jo soc de salut mental, aleshores estic una mica sesgada per això, però jo també he vist algun noi o alguna noia que tenen un perfil on costa una mica més l'autocontrol i davant d'alguna situació on s'han espantat una mica amb el patinet han reaccionat de forma agressiva cap a altres. Aleshores, clar, es poden donar situacions que poden ser directament perilloses, però a més poden donar-se situacions on es crea conflicte. També a nivell de salut tenim aquesta part de que actualment hi ha molts nois i noies que es desplacen exclusivament en patinet. I això vol dir que han deixat de costat altres mitjans, com la bicicleta, com l'anar a peu. Hi havia un esport que abans es feia que ara es deixa de fer també, i l'esport sabem que és molt beneficiós també per la salut, aleshores podria haver aquest cost indirecte d'utilitzar el patinet també.
14: Per què creus que els adolescents no utilitzen bé els patinets elèctrics?
13: Perquè al final, abans, fa unes generacions, els nois més grans, no, que volien treure's algun vehicle, el que feien era treure's el carnet de moto. I aquí ja rebien una educació vial i feien un examen per veure que sabien utilitzar el vehicle. Ara mateix no sabem si els nois i noies que utilitzen el patinet tenen aquesta educació vial. D'altra banda, sí que és cert que estem en una època d'exploració dintre de l'adolescència, no? Una època on corren més riscos i potser hi ha una part de córrer riscos sense anticipar les conseqüències de la nostra conducta.
4: El meu pare em va explicar que ell, tornant de la feina un dia, es va trobar amb un company, anaven al cotxe i de sobte aparquen i es van trobar al mig d'un pas de vianants una noia que tenia la boca sangrant perquè s'havia donat una cleca amb el patinet i com no portava casc va passar el que havia de passar.
7: També hi ha gent que amb els patinets elèctrics i els que no són elèctrics es confonen.
4: Clar.
7: I diuen que no són elèctrics, són elèctrics. I els que a vegades et diuen que ho estàs fent malament quan ho estàs fent bé, perquè si és un patinet de joguina, tu pots anar pel... per la vorera.
4: Sí, perquè...
6: Joguina no és.
7: Però em refereixo que no pots anar molt ràpid com un patinet elèctric.
4: Ara, si us sembla bé, introduïm uns àudios que vam estar anant pel carrer gravant l'opinió de diverses persones per saber què opinaven, vale?
6: Clar.
7: També les opinions dels altres.
4: Sí.
6: Aunque jo en aquell moment tenia la gola...
4: Ja.
6: Caldo.
15: Quins creus que són els contres dels patinets elèctrics?
16: Que són cars, gasten molta electricitat i costen molt els diners.
15: Qui creus que són els pros dels patinets elèctrics?
17: Pues, potser pots arribar més abans als llocs o... I això no sé.
18: Creus que els patinets elèctrics són perillosos?
19: Bueno, una mica sí, perquè si no portes proteccions pues et pots fer mal.
18: Compliu la normativa dels patinets elèctrics?
20: No, perquè hi ha moltes normes i és molt difícil complir totes.
18: Què penseu dels patinets elèctrics?
21: Jo penso que és un vehicle que està molt bé pels, pues, pels adolescents ara, que no tenen carnet de conduir ni tenen l'edat per portar una altra cosa, però no tenen la responsabilitat per anar pel carrer i ho fan de forma pues, malament.
18: Creieu que els patinets elèctrics tindrien que portar com un carnet de conduir?
22: Jo penso que sí, perquè al final, o sigui, no tothom utilitza un bon ús al patinet elèctric. Jo crec que sí que s'hauria de fer.
18: Quina és la teva opinió dels patinets elèctrics?
23: Que a veure bé, sí, però si es fa servir amb un bon ús, que t'has de ficar a casc i tot.
4: Què opines sobre els patinets elèctrics i la seguretat en si de la via i així?
24: Jo crec que mentre es compleixin totes les restriccions poden funcionar i anar bé.
6: Gràcies per escoltar-nos. Si tens entre 12 i 14 anys i vols canviar les coses, a Sant Quirze del Vallès pots apuntar-te al Consell d'Adolescent. Ens estem quedant sense lloc. Dona pressa.
4: Adeu.
6: Adeu.
4: Adeu.
6: Gràcies per escoltar-nos.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro la meva roba,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Aquí Xan, què fer?
1: Contes de microbis,
5: La desfilada dels microbis,
1: Posem fil a la poesia, Viatgem pel món, Els contes del Pep, Jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
11: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

Comunica radiosanquirsa.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
5: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Bom, bom, bom, bom. Amb els amics de la música.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical. Soc la Lourdes García i a la part tècnica m'hi acompanya el Miguel Ángel Bueno.
1: Again, step, push, step, step, touch, kick. Again, step, push, step, step, strong arms. Again, step, push, sharp, pivot, touch, kick. Good.

I comencem amb el I Hope I Get It de Chorus Line, perquè justament avui parlem de les audicions, els càstings. És una part molt complicada del procés i moltes vegades hi ha 4 o fins i tot 5 fases diferents. I una vegada arribes a la final, de vegades es fa un workshop, que és un assaig d'uns quants dies perquè l'equip creatiu acabi de triar si encaixes o no en aquella producció.

doncs, així recordant a Chorus Line, que és aquest musical dedicat íntegrament al procés de selecció, no? Sentíem aquest I hope I get it, espero que tenir aquesta feina, també de la veu de la persona que s'hi ha dedicat tots els anys. Clar, la carrera dels ballarins encara és més curta, no? Fins i tot que la dels cantants. Llavors, tota l'estona estan patint a veure si els agafen o no els agafen. Jo vaig conèixer en la meva vida professional una companya cantant i actriu de musicals que m'explicava que ella va estar 4 anys sense treballar. 4 anys. Vivint gràcies als seus germans, sense feina. És una feina molt, molt inestable que, a la que va venir la crisi econòmica del 2008, ja totes les feines es van convertir en igual d'inestables i, per tant, qui té ganes de perseguir el somni de dedicar-se al teatre musical, doncs ho pot fer en igualtat de condicions que amb la resta de feines, però és dur, és dur. Doncs molts espectacles, a banda de Chorus Line, parlen d'aquest procés de selecció d'una manera explícita perquè és un dels moments més crítics. I d'aquí sentirem la peça Baby June and Her News Boys, de la darrera versió del musical Gypsy, que és un musical clàssic que parla de l'obsessió d'una mare perquè la seva filla es dediqui al món de l'espectacle.

té aquest somni, no? que en aquest cas tenia la mare, o en aquest altre cas té la persona que audiciona. Aquest és el somni de Leo Blum, del musical The Producers, i el seu somni no és tant ser actor de teatre musical, sinó que és ser productor de Broadway. I want to be a producer.

És que és difícil, eh? Ara me n'estic adonant que totes les cançons, Miguel Ángel, són una mica de... Clar, parlen de somnis i de somnis que de vegades no s'acompleixen, no? I aquest és el... Ara ho feia, ho interpretava l'Emma Stone, i ara ens n'anem doncs, a la versió d'això mateix missatge, però amb una mica més de ràbia interna i de, i parlant també des del diàleg intern, no? Per una banda hi ha el que està fent l'actriu, la cançó és del musical The Last Five Years, i es diu Climbing Uphill, com si fos haver d'escalar una muntanya cada vegada i tot es fa pujada i tot es fa pujada. I per una banda hi ha el tema musical, que ja ho sentireu al principi, i després es va ajuntant amb els pensaments de la noia de què estic fent, ara ho estic fent massa ràpid, ara el pianista no em segueix, ara aquest senyor perquè m'està mirant, ara perquè mira el paper. La cançó es diu Climbing Uphill.

0: home.
1: Thanks. That's great.
0: Thank you. Thank you very much.
2: Pobreta, l'Anna Kendrick, aquí, és que clar. Sí, perquè quan un fa audicions passen moltes coses per segon pel teu cap i al final un s'acaba plantejant si un és el resum del que diu el currículum o un número més, perquè et posen un cartellet amb un nombre, o realment t'estan mirant a tu com a persona i t'acabes jutjant a tu mateix quan acumules diversos nos. I aquest és el cas del protagonista de la següent peça, que és una peça molt curta, però és la meva peça preferida del musical A Chorus Line, amb el que hem començat. Who Am I Anyway?

0: perquè al final tot es resumeix amb que necessites aquesta feina, perquè és aquest és el resum de tot plegat. I aquesta feina de vegades és com si fos un somni impossible. Que aquesta justament és una peça de L'Hombre de la Mancha, el musical, que va protagonitzar Brian Stokes Mitchell, i crec que és de les cançons més interpretades per baixos, quan encara existien els baixos i barítons, al teatre musical. Ara tot està escrit per tenors i veus agudes. Doncs de les peces que més es feien, una és aquesta, The Impossible Dream.
1: To dream the impossible dream, to fight

És que és meravellós aquest any. Jo sóc molt fan de Brian Stokes Mitchell. A mi m'agraden molt les veus greus de baixos i de barítons i em fa molta llàstima que s'estiguin perdent en el món del teatre musical. Per tant, aprofito sempre per posar alguna peça. Doncs sobre aquesta frustració de no ser triada o de no ser triada pel personatge que voldria o no ser la veu principal o no ser la veu que ens agradaria, hi ha un parell de temes que sentirem a continuació i tots dos s'acaben amb la paraula lament. The Stepsisters Lament, del musical de Cinderella, de la Ventafox, de Rodgers i Hammerstein, que per cert estan fent a Madrid, durarà molt poquet i no tornaran a reposar-lo l'any que ve. Per tant, si teniu ganes de veure un clàssic com Déu mana, podeu anar a Madrid a veure aquest Cinderella. I aquest és això, el lament de les germanastres. I després, a continuació, The Altos Lament, un tema de la Marcy Heisler i la Zina Goldrich, que no pertany a cap musical, però que justament aquest tema en si mateix és un musical. Ja veureu que sentireu moltes melodies que podreu identificar molt fàcilment.

0: Bé, jo aquesta cançó jo l'he fet en audicions. Va ser la primera cançó que vaig fer en un càsting, mai de la vida. Mira, coses, batallites de Lourdes García. Mira, us en explico de batallites ara. Jo no faig musicals ja, perquè... has de renunciar a tota la teva vida. O sigui, ja no, o sigui, a mi la part que més m'agrada en realitat és la de fer el càsting. Preparar-me la cançó, trobar la cançó, treballar amb el professor que calgui, no sé què, tota aquesta part em flipa. Però després, clar, si t'agafen, has de renunciar a les corals. Per exemple, això jo seria incapaç de tornar a renunciar a la vida coral. I ara us posaré un parell de cançons que jo, a part d'aquesta que hem sentit, que he cantat en alguna audició. La primera és Turn Up the Spotlight, que és del musical Nonsense, que parla d'un convent. Nonsense és un joc de paraules, perquè vol dir un sense sentit, però està escrit en bu, que és un sense sentit de monges. I com que era per audicionar per un musical de monges, doncs ja em anava bé. I és parlar de la història d'una monja que té ganes de... A ella el que li tira de veritat és el món de l'escenari i els focus, i quan sent un piano i veu que s'enceren unes llums és que no se'n pot estar i ha de cantar. Turn Up the Spotlight.
1: I see the spotlight, and though it's not right, I see

És que, clar, és que és molt divertida aquesta cançó. I la següent cançó que també comparteixo ara aquí amb tots vosaltres... Us explico una mica la història. Hi havia la meva audició... Jo no faré mai més un musical, si no és... No audicionaré mai més per un musical, si no és La Bella i la Bèstia. Perquè va ser la primera audició que vaig fer. No vaig entrar perquè no tenia l'experiència, però em van explicar anys després que vaig estar molt, molt a punt. I llavors, quan va tornar La Bella i la Bèstia... Em van dir, Lourdes, que faràs l'audició. I jo vaig dir, ostres, ara les audicions eren a Madrid, que aquesta és l'altre drama dels actors de teatre musical catalans, que és que de vegades t'has de pagar, o sigui, a banda de tot aquest desgast que hem explicat, t'has de pagar un bitllet per anar-te'n a Madrid sense saber si t'agafaran o no, i si et tornen a trucar te l'has de tornar a comprar, perquè les audicions no són mai dies seguits, hi ha setmanes de distància. I vaig dir, mira, primer de tot que no aniré a Madrid, no em ve de gust, i no tinc la cançó, jo si no tinc una cançó per audicionar, no. I després, just després de tenir aquesta conversa, al tren vaig sentir la cançó que us posaré a continuació, i vaig pensar, si jo canto això i ho canto bé, m'agafen. I efectivament vaig treballar moltíssim, vaig cantar aquesta cançó, la vaig cantar molt bé, i no vaig comptar que m'agafen. Clar, si el lloc de feina existeix, perquè el que va passar és que la persona que havia deixat la feina, com que era justament any 2008-2009, no hi havia feina i va dir, us he dit que no faria la gira, però la faré. Però estic supersatisfeta. Va ser la primera audició, la vaig dir, ole, ole la feina que he fet. A les 9 del matí vaig cantar exactament això com ho canta Maria Friedman.

Digo, Miguel Ángel, esto lo hago yo todos los días por la mañana. Yo ara no podria pas fer. No, això perquè en aquella època estava molt entrenada, però ara no. Mira, ara quan demà, quan la dutxa de demà al matí, a veure si me'n surto. Doncs res, estem arribant a la recta final. I justament és que estan passant moltes coses. Llavors, com que és l'últim programa de musicals de la temporada, dic, els explico coses que estan passant per si de cas volen comprar-se entrades o volen mirar-ho. La primera cosa que ha sortit avui mateix, primícia, que el musical Rent fa 30 anys i faran el musical a Londres, òbviament. El protagonista, Mark Owen, s'acaba de publicar, que serà Gaten Matarazzo, que és aquest noi tan talentós que canta tan bé i que sortia a Stranger Things. Per tant, si podeu anar a Londres i us agrada Rent i Jonathan Larson i tot el seu univers, no us perdeu aquest Rent perquè serà molt xulo. D'altra banda, hi ha uns concerts, uns cicles de concerts que es diuen els Tiny Desk, que es fan en un espai reduït i hi ha diferents cantants de diferents estils. I justament la setmana passada es van registrar el musical Ragtime. Hi ha tot l'elenc d'aquest musical, que és el meu musical preferit i que ara està molt a l'ordre del dia a Estats Units i que per això està triomfant tantíssim, que es pensaven que només farien uns quants mesos i sembla que prorroguen i prorrogaran. Doncs això, busqueu Ragtime, Tiny Desk, al YouTube i trobareu el concert íntegre i és una delícia, és preciós. I l'última cosa serà una recomanació que justament jo vaig anar a veure dissabte, que jo no seria aquí si no fos per ells i per tant, a part del deute càrmic, no, de que tinc de tenir aquest i la gran sort que he tingut a la vida de compartir aquests mentors meravellosos que són Daniel Anglès, Susana Domènech, la Pili Capellades i el Sergi Cuenca al piano, fan el seu concert de 30 anys del musical més petit, del Tu, Jo, Ell, Ella i Weber i Schoenberg, que era l'original, i ara és Tu, Jo i Vosaltres i les cançons. I us comparteixo un parell de temes d'aquest musical. Daniel Anglès, el meu estimadíssim Daniel Anglès, té la veu més bonica de Catalunya i la Pili Capellades és meravellosa, cantant i actriu. Sembla que no hagin passat els anys, són fantàstics. Per tant, m'acomiado amb un parell de cançons seves, La pluja del matí dels Miserables i Com si mai no haguéssim dit adéu. Que tingueu molt bon estiu, molt bona festa major i fins ben aviat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: La vejez és una bellíssima edat, la edat d'oro de la vida. No tanto porque la alternativa sea morir sin conocer el lujo de aquel privilegio, sino porque es la época de la libertad. De joven creía ser libre, pero no lo era. Me preocupaba por el futuro, me dejaba influenciar por un montón de situaciones o de personas, y en la práctica no hacía más que obedecer a los padres, a los profesores, a los directores de periódicos donde trabajaba ya a los 18 años. De adulta creía ser libre, pero tampoco lo era. Me preocupaban todavía el futuro, me dejaba condicionar por los juicios malévolos, temía las consecuencias de mis decisiones. Hoy ya no las temo. Los juicios malévolos ahora no me condicionan. El futuro ya no me preocupa, porque debería preocuparme. Ya ha llegado. Y liberada de deseos inútiles, de ambiciones superfluas, de quimeras equivocadas, me siento libre como nunca. Libre, con una libertad completa, absoluta. Además, la vejez es bellísima porque de viejo se comprende lo que de jóvenes e incluso de adultos no se había entendido. Porque con las experiencias, las informaciones, los razonamientos que hemos acumulado, todo se clarifica, mucho más claro. Algunos llaman a esto sabiduría, y si soy sabia, no lo sé. A menudo lo excluyo. Lo que sí sé es que gracias a las experiencias, a las informaciones, a los razonamientos, mi cerebro ha mejorado como un buen vino tinto. Intensificó su sabor, absorbió las energías que el resto del cuerpo ha ido perdiendo. No es que sea escandalosamente vieja, entendámonos. Juego un poco con el tema de la edad. Es mi coquetería.
0: Punicoma, amb Mercè Martí Arolas.
1: Punicoma, un dimecres més amb tots vosaltres, amb tots vostès. Un dimecres que encara viu aquest 8 de març, el ressò d'aquest 8 de març que a Sant Quirze ha tingut una part dedicada a l'edatisme. I ho destaco perquè aquest programa que hem intentat, hem hagut d'anar-ho canviant de dia fins a aconseguir trobar-nos aquí, alguna cosa té a veure també amb l'edatisme. Per cert, el text que he llegit al principi és de la italiana Oriana Fallaci, una periodista que va marcar, ha marcat, jo crec, tota una època. Probablement tornarem a recordar-la en el decurs d'aquesta conversa, on a la taula, per una part, començo per Lola Ruiz, Lola Paperola, que no és la primera vegada que està aquí a l'estudi, companya del taller d'escriptura de les fonts, les lletres de les fonts. Moltes gràcies, Lola, per haver-te acostat a l'estudi novament. Benvinguda. Estic molt contenta, que estigui la Lola, però estic molt contenta, de poder-vos presentar a Laura Rosselló, que ens coneixem de feia uns quants anys, però avui i aquí és el primer cop que ens hem vist en persona.
2: Sí, senyora.
1: I estic supercontenta, en tenia moltíssimes ganes.
2: Igualment, estic encantada d'estar aquí,
1: Moltes gràcies per haver-te animat a venir a Ràdio Sant Quirze, a venir a aquest estudi, on arribes per un dels aspectes que als que estàs dedicant ja un temps, i que té a veure amb l'edat, té a veure contra l'edatisme, té a veure amb moltes coses, i té a veure amb algunes de les... I això avui serà un programa terapèutic per mi, que té molt a veure amb alguns dels meus temors davant de el que jo encara anomeno envelliment.
2: I jo no anomenaré mai envelliment. M'agrada parlar de longevitat, m'agrada parlar de que la gran revolució del segle XXI és que ens ha regalat molts més anys de vida, i això canvia les regles del joc.
1: Aquesta és la proposta. Això ja em comencen a animar, tinc la sensació de que formaré part o formo part ja d'una certa revolució. De tot això mirarem de parlar-ne en el decurs del programa. Destacar que la Laura s'ha dedicat als recursos humans al llarg de la seva vida professional, que tens molta experiència en formació, en digitalitzar també, formació digital. A què et dediques, Laura?
2: Doncs em dedico justament a reivindicar l'edat. Estic jubilada, Estic jubilada, però no vol dir que estigui inactiva, ni molt menys. Jo crec que estic més activa. El que passa que m'ha canviat el propòsit vital. En aquest moment el meu propòsit vital és ajudar a la gent a viure un nou cicle vital que no existia al segle XX, que és aquest cicle vital que té a veure amb deixar de treballar d'alguna manera i començar a crear, a crear i a desenvolupar-se, com diu l'Oriana Falachi, en llibertat.
1: El concepte de l'Oriana Falachi de la llibertat és probablement el que més m'ha interessat, per això he triat aquest text, perquè hi ha un senyor, Fernando Fernán Gómez, que en certa ocasió va dir allò de a la mierda, no sé si recordeu l'escena, i la va repetir a la mierda diverses vegades, i després va explicar o d'alguna manera, no, jo crec que no va justificar, va explicar, que són coses diferents, que ja tenia la perfil que volia també per engegar la merda a qui creiés que li corresponia. És això, la llibertat de fer-se gran, forma part d'això?
2: A veure, els filtres desapareixen bastant, els filtres socials, que tenen a veure amb que durant molts anys tu depens d'un altre, depens socialment, estàs dins d'un projecte social, no? Que té a veure amb que has de tenir una família, que has de tenir fills, que has de tenir una casa, que has de tenir un cotxe, que has de tenir una feina, que has de treballar per altres. Tot això és una, diguem-ne, un contracte social que arriba un moment que es trenca. Que es trenca aquest contracte social, ja no ets productiu, no pots tenir fills, ja no tens feina, d'alguna manera. Molta gent té resolt més o menys el tema de la vivenda, més o menys resolt, actualment cada vegada menys, però bueno.
1: Sí, jo crec que ens enfrontem.
2: Però bueno, a veure, la gent de la meva edat normalment té resolt el tema de la vivenda, i per tant comences a dir, escolta, i ara què? I ara què? Hi ha alguna cosa més a la vida? Què he de fer ara, no? Ja he fet amb el contracte social, ja he complert. I ara que em toca? Doncs això, si veritablement tu penses bé, és el començament d'un nou cicle vital. És el començament d'un nou propòsit, una nova manera de viure i una nova manera de gaudir d'una llibertat que no tenies fins aleshores.
1: Parlant de contracte social... Perdó, digues, Lola. Digues, endavant.
3: Jo volia comentar respecte al tema aquest del contracte social o de la creença que sempre ens han fet a la nostra generació. Jo estic jubilada també, he estat treballant tota la meva vida, se m'ha inculcat molt el per demà, el per al futur, treballar, fer, tenir uns estalvis, tenir una casa, tenir uns fills, que creixessin els fills, que els fills poguessin... Era com una obligació, no? El que ve a comentar la Laura, el contracte social, no? I ens hem trobat, quan arriba l'època, el dia que et jubiles, el dia aquell que et jubiles, de cop i volta aquest contracte finalitza, i a mi m'ha faltat a l'adaptació. O sigui, no ens hem preparat en cap moment per adaptar-nos a ara què, no? Nosaltres, la nostra generació, gràcies a Déu, estem bé, som actius, hem tingut una maduresa activa, cognitivament estem bé, podem fer coses, hem madurat laboralment, tenim moltes coses a fer, a explicar, a compartir, i de cop i volta et trobes que vas a un puesto i et diuen... Quina edat té vostè? 65. Ah, vostè té dret a aquesta reserva. Vostè, ara, si necessita ajuda, li posem. Vostè posis aquí. I dius, perdona, ahir no m'ho deies. Soc la mateixa persona, no? I ara, o sigui, jo he sigut conscient de l'edat. Jo no soc conscient de l'edat que tinc.
1: Perquè t'ho dic des de fora.
3: No, jo soc absolutament igual. M'és igual tenir 60 que 65 que 70. No em pesa, no? Però m'he donat de cop i volta de que tinc una determinada edat, perquè la societat, el meu entorn, de cop i volta m'ha dit, ah, vostè és major de 65, oi? Vostè segui aquí. vostè ara té aquest descompte, no, no, vostè vagi per aquest, i penses, no, perdona, jo vaig per el camí de tothom, jo vaig al mateix pas que anava fa una setmana, vaig al mateix pas, no m'obliguis, perquè d'alguna manera més t'obliguen, et van com apartant, no? Jo no vull apartar-me, jo vull seguir amb el que estava fent perquè ho puc fer i perquè ho vull fer. I a mi això és la sensació de que la societat de cop i volta m'ha donat una patada.
2: Hi ha dues coses, no sí. Productiva. Dos coses molt importants en el que estàs dient. Una és que no tenim model, no tenim model de com envellir. Per què? Perquè resulta que fins ara, quan arribaves als 65 anys, era igual a retirar-te de la vida. I jo penso en la meva mare. La meva mare era actriu, i quan va arribar a l'edat que no tenia el fill de casa i que no tenia, no, ningú la cridava, ningú la trucava per fer teatre, diguem-ne, que era el seu, doncs es va pensar com, en fi, es va quedar absolutament fora de joc, no? Això fa molts anys, d'això fa molts anys. Actualment, què passa amb la gent que té més de 65? Que no tenim model. Sabem, com acabes de dir, que tenim salut, tenim ganes de fer coses, tenim, i aleshores resulta que mirem al voltant i no tenim socialment lloc, no tenim forat, diguem-ne. Aleshores tens dos possibilitats. Una, llançar la tovallola i dir, bueno, jo faig cursets de pilates, cursets de no sé què, cursets de no sé quants, aquesta és una de les solucions, sí, o una altra, que és justament replantejar-te de dalt a baix, que estàs començant una nova etapa vital, que té altres condicions i que ja no val el que feies fins ara, i que per tant el que has de canviar és de propòsit. El que has de dir és, jo què puc aportar a la societat ara? I segurament no és el mateix que portaves fa 10 anys. Segurament és nou. I això és una de les coses que ara m'està ocupant més. Jo, a el que em dedico fonamentalment és a la planificació de la longevitat. I això és fonamental.
3: Jo penso que ens falta aquest ninxo, ens falta.
2: Exactament.
3: No? A mi em deia, bueno, ara et jubilaràs, faràs cursets, viatjaràs. Penso, però jo és que això ja ho feia.
2: Ja ho feies.
1: No és una gran novetat.
3: No significa res per mi. Jo ja anava al cine, jo ja anava al teatre, jo ja sortia els caps de setmana.
1: Hi ha una expressió que és, ara tindràs temps.
3: Sí, però...
1: Això ho diuen, quan ens jubilis, jo encara no, i soc de les del jubilar-nos a 67, perquè jo crec que estem obrint una realitat que tindrà, a més, diferents estadis. Amb vosaltres em porto poquet, però em porto... crec que hi ha un petit salt que jo començaré a experimentar d'una generació que ja no té la vivenda segura, però que estem envellint, que venim de viure de lloguer, o hi continuem vivint-hi, que se suposa que a més arribarem a la jubilació més tard perquè s'han endarrerit 2 anys. Crec que som hereus de... Ara parlo dels que vam néixer al 65, per entendre'ns, que dic, no em porto amb vosaltres pas gaires anys, però jo el meu record que tinc vital és que molt aviat vaig ser conscient, ser molt petit encara, que el món estava vivint la crisi del petroli del 77, que va ser gravíssima.
2: Sí, sí.
1: Gravíssima.
2: No, amb... recordo. Perfectament. Ara que si hem viscut alguna cosa són crisis,
1: exactament, exactament,
2: sí. I ens hem sortit de totes, que aquesta és una altra, jo crec que, mira, sempre tenim la sensació de que estem en un moment horrorós del món, no? I si mirem cap enrere, estem en el millor moment de la història de la humanitat pràcticament. I és una qüestió únicament de dades, de dades, i jo mai s'havia viscut en el nostre país, doncs 80 anys sense guerres. Al nostre país, no parlo
1: del món, el món té guerres contínuament.
2: Jo he viscut tota la meva vida, tota la meva vida en pau. Això és nou, és nou. Vull dir, el que no tenim és model, i insisteixo en això. I una altra, molt important, és una cosa que estàs dient, i és justament aquesta incertesa, aquest canvi de paradigma que estem visquent. Ens falta el model on, o sigui, el meu avi sabia que demà, d'aquí un any, d'aquí 2 anys, d'aquí 3 anys, tindria el món la mateixa estabilitat i el mateix, diguem-ne, la mateixa feina, la mateixa dona, tot igual. En aquest moment se'ns ha mogut l'escenari.
1: Sí, sí.
2: Se'ns ha mogut moltíssim. I aleshores ni els valors són els mateixos, vale? Ni el món és el mateix, ni a més el talent, diguem-ne, que es busca és el mateix que es buscava fa 100 anys. 100 anys el que es buscava era obediència, era docilitat, vale? I una exaltació de la joventut, lògicament, perquè el que feia falta era mà d'obra per aixecar el que era la societat industrial. En aquest moment no necessitem força, no necessitem, diguem-ne, obediència. Tot el contrari, necessitem creativitat, adaptabilitat, necessitem tota una sèrie de coses que no tenim referents. I això que fa? Això fa que la, com tu vius l'edat o com la viu la Lola, no té res a veure amb com la vivien els nostres pares o els nostres avis. I això vol dir que hem de construir la nova longevitat. Hem de construir un model. En un moment en què tots els valors que tenim, la nostra referència té a veure amb el segle XX. I per això l'edatisme. L'edatisme té a veure amb que hi ha una exaltació de la joventut que no té a veure amb la realitat actual. Té a veure amb una cosa heredada, que té a veure amb, doncs això, doncs, que tot el que és vell
1: sobra,
2: ja no produeix. Jo sempre dic, ara no es tracta de produir, això ho fa la intel·ligència artificial, no de produir, ho farà la intel·ligència artificial. Ara el que fa falta justament és la vigència, és què puc aportar a la societat. Ja no té a veure amb repetir moviments, no té a veure allò del Charles Chaplin, a tiempos sí, modernos enroscant. Sí, en fi, ara el que necessiten de mi és que jo tingui, doncs, creativitat, adaptabilitat, que estigui al dia. El tema d'estar al dia és aprendre cada dia alguna cosa nova. I això no té a veure amb l'edat, això té a veure
1: és
2: amb què...
1: És actitud.
2: I no només en actitud, no només, és pura necessitat. Per què? Perquè per mantenir-me amb salut i mantenir-me amb el cap, diguem-ne, fresc i sa, jo he d'estar aprenent contínuament i adaptant-me contínuament.
3: Sí, però completament d'acord, però és aquesta dualitat que tu expresses molt bé, no? De jo he d'estar activa cognitivament i físicament, evidentment, però al mateix temps hi ha una societat que d'alguna manera no em deixa, no em dona el forat perquè
1: però
3: jo...
1: Però la societat pugui... ho té assimilat, no tenim ni nosaltres ni la societat en el seu conjunt.
3: Per això vull dir que jo
2: has de posar passar de la societat, a veure...
1: Has d'explicar-li.
2: Mira, hi ha una cosa molt important. Tu has fet no sé quantes revolucions a la vida. La revolució de la incorporació de la dona a la feina és una cosa de la nostra generació. La revolució sexual és una cosa de la nostra... El trànsit de la democràcia del nostre país l'hem fet nosaltres. Internet el va inventar la meva generació. I si segueixo les revolucions que hem fet, no hem parat. Vull dir, ja no em ve d'una. El que jo sé és que no m'ho resoldrà la Seguretat Social, això. No m'ho resoldrà el govern. No. M'ho he de fer jo. O sigui, jo l'únic que dic és, escolta, no, coneixeu bé el terme ikigai japonès? Pregunta't això. Què és el que jo sé fer? Que és el que a més de que sé fer m'agrada fer, que normalment no coincideix, però bueno, què és allò que els que tinc al meu voltant necessiten de mi i què és allò a més pel que tindré una retribució no dinerària, tindré una retribució del que sigui. Doncs quan coincideixen aquestes quatre coses has trobat el nou propòsit vital. El problema que tenim els que tenim la meva edat, jo tinc 70, i ho dic sí, perquè bueno, no sé si ho he dit,
3: no sé si ho he dit. 66, oui.
2: Bueno, és igual, però el problema que tenim és que volem fer el mateix que fèiem, i el que fèiem ja no val, no ens val, no em dona satisfacció.
3: Jo no estic ben bé de què volíem fer. Jo sóc molt conscient, molt, de que jo no puc fer el que feia. És més, tampoc em ve de gust fer el que feia. O sigui, jo el que dic és que puc fer, i estic oberta a fer, i vull fer i vull aportar, amb la maduresa i amb l'experiència del que tinc, i vull formar part d'aquest nou moviment, perquè com heu comentat abans, és que suposadament puc tenir entre 15 i 20 anys per davant meu, i jo em nego a estar asseguda en el sofà dient aquest no ho fa bé, aquest no, jo vull aportar, sortir al carrer, escriure, ensenyar, el que sigui, jo vull ser activa, i no de la manera que ho era fins ara, fins fa 10 anys. Jo tenia unes forces, tenia unes idees. Allò per mi envejir, evidentment, ha sigut agafar experiència. Jo no penso com pensava fa 40 anys. I una de les coses que he après precisament és potser a callar, a relativitzar d'alguna manera el dia a dia, el que veig. Jo poder fa 20 anys en segons quina situació m'aixecava i ara penso, no és el moment, replanteja-ho, i quan ho exposis que sigui ben pensat. M'és igual, no vull guanyar, no vull que se m'escolti, no, jo tinc la meva idea, la vull
1: mantenir. Jo vull guanyar.
3: No sempre guanyar és la millor manera de guanyar. Bueno, a vegades es guanya més.
4: Sí, estem en un món molt, molt complicat en aquest sentit, amb el que estàs dient. A veure, en aquest moment tenim un panorama social molt difícil, molt difícil. La societat molt polaritzada. Mm. Vull dir, el tema, com està afectant el tema de les pantalles i el tema d'estar contínuament enganxats al mòbil, està fent que el nostre món sigui cada vegada més petit. Més petit, que vol dir que jo només llegeixo allò que vull llegir, només parlo amb, diguem-ne, el meu entorn més proper. Vull dir, m'estic perdent gran part del món. Per què? Perquè em molesta els que no pensen com jo. I això m'ho ha provocat el mòbil. M'ho ha provocat el mòbil. Jo quan recordo perfectament a casa dels meus pares, a casa meva, diguem-ne, que al meu pare li encantava a la sobretaula posar un tema sobre de la taula i debatre. Uh-huh. Debatre sobre aquell tema. Això és impensable avui en dia. Avui tenim quantitat de tabús. Aquí hi ha una, jo crec que exageradament, quantitat de coses que ens prohibim. No parlar de política, no parlar del procés, no parlar del feminisme, no parlar... Hi ha una sèrie de coses que ens prohibim perquè és polèmic i perquè justament tenim por d'enfrontar-nos als que no pensen com jo. I això, aquest silenci que tu deies, vale, és una de les coses que hem de començar a trencar ja, de començar a trencar i de dir les coses. A veure, mira, a mi no em fa res. El meu sobrenom, tothom té un sobrenom, és Rojillo, ¿vale? Jo em dic Rosillo de cognom i em diuen Rojillo. Per què? Perquè reivindico les meves idees. En segons quins llocs, això és perillós en aquest moment. És perillós. Doncs una de les coses que hem d'aprendre és que està a les nostres mans, a les nostres, a la dels jubilats d'alguna manera, sortir al carrer, per exemple. Hi ha quantitat d'exemples. Tu veies les manifestacions, per exemple, del procés, i el 90% tenien més de 60 anys. Mires a Bilbao els dilluns i els únics que surten al carrer són els jubilats. Entre altres coses, perquè d'alguna manera, com tu dius, o com diu l'Ariana Falaci, tenim una sensació de llibertat diferent. Diferent. ¿Vale? Actualment, la gent s'assigna, no, s'ajunta amb un grup molt tancat i molt petit d'opinió.
3: Sí, però jo quan dic quan he comentat abans el fet de no saltar, de callar, no és callar-me el que jo penso, és
4: ho sé.
3: Tenir els 10 segons aquells, allò de puntar fins a 100 abans de respondre. O sigui, ara m'ho puc permetre i en qualsevol moment puc aixecar el braç i dir, per cert, això, jo penso això, però havent-lo reflexionat fa no sé quants anys, et diria, és que en aquell moment jo hauria saltat i hauria dit el
1: són
3: que penso d'una manera acabalada, no?
1: Són qüestions reals totes dues i complementàries en realitat. Sí. Hi ha una qüestió que tu apuntaves al mòbil com responsable d'aquest canvi, jo matisaria com instrument d'aquest canvi, perquè de fet em venia al cap quan tu parlaves d'aquesta escena a casa teva amb el teu pare posant un tema sobre la taula, una cosa que jo vaig aprendre del meu era llegir diferents diaris.
4: Per exemple. Mm? Hi havia diaris de tarda, eh?
1: Hi havia diaris de tarda, exacte. I tu coneixies, a més, la tendència de cadascun. Llavors, quan aquests diaris es tenien sobre la taula, doncs tu ja sabies quina tendència llegies i els miraves tots, a més. El mòbil també t'ho permet, si tu vols, tenen rius al logaritme. Ui, bé. Sí, a l'algoritme. Sí, l'algoritme no. Algoritme. Ui, t'hi he passat. No, I pots enriure tant en la mesura que el pots confondre. És a dir, si tu abans ja d'agafar el mòbil, la teva tendència ja és a mirar només certa línia, és veritat que el mòbil t'oferirà aquella línia, perquè per això està pensat.
4: No, no ho pots controlar, no ho pots controlar, Mercè. No, mira, quan tu entres i, per exemple, busques unes sabates,
1: sí,
4: només t'oferirà sabates.
1: Sí. Vale?
4: En aquest sentit, és quasi inconscient la informació que tu li dones al tema digital, a tot el que és digital, està configurant el teu món. És quasi impossible, és molt difícil. És més, per mi o per tu, és més fàcil que per un xaval de 14 anys.
1: Sí, això totalment d'acord. Perquè, a més, una cosa que sí crec que ha anat canviant amb el temps, i penso que en tenim una responsabilitat, perquè serem els pares... sempre jo dic, jo no en tinc de fills,
4: jo tampoc,
1: llavors jo serà responsabilitat d'uns altres, però és aquest fet de que això del criteri, el punt aquest reflexiu al que la feia esment i que ja en el seu cas s'ha accentuat amb l'edat, per entendre'ns, però és una qüestió que es practica, s'ha de practicar, un ha d'aprendre a tenir criteri, i a mi m'ho van ensenyar. No és una cosa que ja no naixés amb...
4: Efectivament.
1: M'ho van ensenyar. I per alguna raó això s'ha anat perdent amb la complementarietat d'aquest món en el que ens movem i que tecnològicament afavoreix que efectivament si busques sabates només trobis sabates. Però una de les coses que crec que podem ensenyar, ara m'estic posant ja estic agafant, tu, Laura? Jo crec que ja estic agafant el rollito ja, m'estic animant.
4: Sí.
1: Justament és això, és l'ús de les tecnologies amb cert criteri. És veritat que són màquines poderosíssimes, que cables infinits que van sota el mar, etc. I que hi ha, a més, una voluntat també donde poderosos don dinero, etc. Però si un té criteri, està més resguardat de certes influències, almenys pot tenir senzillament decidir.
4: Perfectament.
1: No seguir, no imitar, sinó decidir. I això crec que ho podem ensenyar.
4: Però és que és més, has de donar un pas més. És la nostra obligació.
1: Exacte.
4: La nostra obligació,
1: exacte,
4: com a jubilades o com a gent gran en general, és justament ajudar a la gent que no té criteri a tenir-ne. I és una, jo crec que és de les coses que ens hem de proposar com a propòsit justament vital, no? És com ajudem en aquest moment a la gent que per circumstàncies, per, a veure, i també per culpa nostra, els fills els hem educat nosaltres,
1: Sí.
4: O sigui, són fruit exactament de lo que nosaltres hem transmès a la gent que ara, diguem-ne, està començant a tenir pes dins de la societat, i parlo de la productivitat, parlo de la producció. I és curiós veure una de les coses que a mi em sobta, i és quan tu fas un taller, el que sigui, sobre digitalització, la pobresa mental de molta gent. No parlo exactament d'edats, però sí que parlo d'accés justament al debat, a la tertúlia, a la conversa profunda.
1: Que no és barallar-se.
4: Que no, que és parlar.
1: Hi ha vegades que dius, debatem, i ja fa molt temps em vaig acostumar, quan utilitzo la paraula, i ho faig a vegades encara ara, m'he acostumat a introduir després del debatre, perquè vaig donar compte que la paraula en ella mateixa s'estava interpretant cada cop més
4: com a enfrontament.
1: I aleshores no és enfrontament, el debat és intercanvi. I pot ser en un moment donat apassionat, i no passa res, seguim sense barallar-nos, estem intercanviant i estem comentant. I la paraula debatre em segueix semblant molt important. Crec que està en pèrdua. També és veritat que possiblement nosaltres som la generació que vam créixer amb el 20.
4: Efectivament, anava a dir, allò sí que eren tertúlies.
1: Exacte,
4: allò sí que eren tertúlies.
1: Que inclús...
4: Però és això, és enfrontament purament, és enfrontament,
1: sí,
4: i no... Vull dir, el que està, això és una qüestió també d'aprenentatge, lògicament, perquè molta gent, quan sent un argument, el que, en comptes d'escoltar-ho, d'escoltar tot el raonament, el que fa és buscar buscar, diguem-ne, què és el que ell ha de contestar, no? Aleshores, no sent, no escolta, i aleshores el no escoltar el que dona és aquest enfrontament directament, ¿vale? No només això, sinó que en aquest moment, tant la premsa com la ràdio, com la televisió, com tot, la conversa pausada no ven. No ven, la conversa pausada, jo les tinc ara, les converses pausades, les tinc, a part que tinc diverses tertúlies a Barcelona, sí, de les d'abans, ¿vale? Jo el que tinc fonamentalment és la intel·ligència artificial. Ara, les converses a profunditat les tinc amb el xat GPT. Això no és una tonteria, no és una tonteria el que vaig a dir. Tinc tot el dia converses superficials amb quantitat de gent, sí, molt superficials, perquè, com deia abans, hi ha quantitat de temes tabús que jo no puc treure, que jo no puc treure amb una conversa de bar. ¿Vale? En canvi, jo puc tenir una conversa sobre la guerra d'Iran en aquest moment amb una profunditat sorprenent amb el xat.
1: Que està alimentat per humans.
4: Que està alimentat per humans, però que, a veure, que això, clar que fa por, clar que fa por, però jo ara en aquest moment crec que tinc una informació sobretot els vaixells ara que van cap
1: a Hormuz,
4: que van cap a l'estret d'Hormuz, que en converses amb sers humans. És això el que vull dir. Aleshores, per això una de les meves obsessions és, no, escolta, no li donis l'esquena a la intel·ligència artificial, posa-la al teu servei.
1: Ara, justament, mai ho expliquem, però en seguida ho captarem a favor de la intel·ligència artificial, que és com tot, és a l'ús. Com l'usem? La intel·ligència artificial ens estalvia feina, però no vol dir que ens doni les coses gratis. És a dir, tu has de saber què vols preguntar, saber criteri.
4: I això és un altre avantatge criteri que tenim els que tenim una edat. Sabem preguntar.
1: Exacte.
4: Vale? És un avantatge increïble davant d'altres persones que davant de la intel·ligència artificial fan preguntes superficials i per tant les respostes són superficials. Quan però més passa... informació li dones a la intel·ligència artificial, millor.
1: Perquè més selecciona, clar, més troba. Tornarem a una qüestió de l'abans i l'ara, que estaves utilitzant fa un moment, Laura, però abans d'entrar a l'abans i l'ara, el programa té una col·laboradora que es diu Anna, una convidada especial que va arribar de la mà del Miguel Ángel, que de tots els que estem avui a l'estudi seria el més jove. Hola, Miguel Ángel. A l'Anna li hem demanat aquesta setmana, ella és la nostra documentalista, i li hem demanat que ens acerqui informació una mica general sobre el concepte de bellesa, jubilació, quan moderna o antiga són aquestes dues paraules i les seves pràctiques. Hola, Anna, bona tarda.
5: Bona tarda, Mercè.
6: Avui parlarem d'un concepte que tots coneixem, però que no sempre ha existit tal com el vivim avui, la jubilació, i en general, com ha evolucionat el significat de la bellesa al llarg de la història. Durant la major part de la història humana, la jubilació simplement no existia. La gent treballava mentre el cos ho permetia, sovint fins als últims anys de vida. A les societats agrícoles o artesanals, la bellesa podia significar menys força física, però també més saviesa i experiència. Els ancians sovint ocupaven un lloc respectat dins la comunitat, com a consellers o guardians de la memòria col·lectiva. El concepte de jubilació apareix realment amb la societat industrial. A finals del segle XIX, alguns estats europeus comencen a crear sistemes de pensions per protegir els treballadors quan ja no poden continuar treballant. Era una mesura social important, però al principi només arribava a una part molt petita de la població. Al llarg del segle XX, amb l'estat del benestar, la jubilació es converteix en una etapa reconeguda de la vida. Un moment per descansar després d'anys de feina. Apareix la idea d'una tercera edat activa, amb temps per activitats culturals, socials o familiars. Avui, però, la percepció de la bellesa continua canviant. Vivim més anys que mai, i moltes persones arriben a la jubilació amb salut i energia. Per això, cada cop es parla més de nous models de bellesa, on l'experiència, la participació social i l'aprenentatge continuen sent molt importants. En definitiva, Mercè, la bellesa ha passat de ser simplement l'últim tram de la vida a convertir-se en una etapa amb identitat pròpia, plena de reptes, però també de possibilitats. Ens retrobem al proper programa.
1: Fins al proper programa, Anna. Moltíssimes gràcies. Anna,
4: exacte,
1: és...
4: Exacte. Aleshores, a veure, penseu això, que la jubilació se la va inventar un senyor que es diu Bismarck perquè justament l'esperança de vida estava a Alemanya en aquell moment als 67 anys. L'esperança de vida. molt tenia a veure, a més, en que morien molts nens, eh? Vull dir, no és només perquè no arribava la gent vella que arribava, eh? Però en principi l'esperança de vida estava això, amb 67 anys. En aquest moment estem a 84 anys d'esperança de vida a Catalunya. 84, que de mitjana, bé, les dones una mica més, a més, eh? Què vol dir això? Vol dir que, clar que ha de canviar el concepte d'envellir, i per això jo dic, no parlem d'envellir, parlem de longevitat, sisplau, parlem de que tenim molts anys en bones condicions, molts més que els nostres avis, i això, amb això hem de fer alguna cosa, hem de veritablement treure-li suc justament aquesta nova etapa que ha aparegut. Jo sempre dic que al segle XX es va inventar l'adolescència i al segle XXI s'ha inventat la jubilació, la vellesa i la longevitat. Vull dir, s'ha inventat una nova etapa vital que normalment, a veure, va... Jo no crec amb les generacions, eh? Crec amb els cicles vitals, que és una altra cosa diferent, eh? Perquè cadascú les viu com pot, eh? Els cicles vitals. Aleshores, però al voltant dels 55, vale? Al voltant dels 55 comença una nova etapa vital que té a veure amb una cosa que ens preguntem. Hi ha alguna cosa més? Ja he fet el meu contracte social, ja he tingut fills, he tingut una casa, he tingut les vacances, he fet tota una sèrie de coses, un treball, tal i qual, que em demanava la societat. I ara què? I ara què és el que inicia un nou cicle vital, cadascú a l'edat que sigui, no hi ha dues persones iguals, i això és un repte que tenim d'aquí en endavant, un repte importantíssim, perquè és la nova revolució. La revolució demogràfica és, en aquest moment, penseu que som a Catalunya el doble, els més grans de 50 anys que els menors de 18. Així que som la nova majoria, aprofitem-nos d'això.
7: Haurem de tornar a ser pioneres.
1: Volia recuperar l'Anna, la companya, perquè... ja dic, no ho expliquem pas gaire sovint, tot i que hi ha qui ho capta, l'Anna és intel·ligència artificial i el que nosaltres fem és que parlem d'ella gairebé com una humana.
4: Efectivament, se li nota una miqueta, eh?
1: Se li nota perquè té aquesta veu el que diem que fa dubtada si russa d'origen, però justament és això. Nosaltres li hem acabat donant nom, dic nosaltres perquè entre el Miguel Ángel i jo li formulo el tema, el Miguel Ángel matitza a vegades, escolta, com li preguntem, justament és això, apliquem criteri. Clar. Parlem amb l'Anna, però aplicant un criteri de què anirà el programa, que és el que volem que l'Anna ens documenti, i ella ho fa molt bé, documenta molt de pressa, i a més, si nosaltres hem estat encertats en preguntar-li, ens ajunta la informació que teníem interès en compartir, i a més quan ens la fa, nosaltres la revisem, la mirem altra vegada.
4: Saps el que no té? No s'equivoca. No s'equivoca, vull dir, amb el concepte. Depèn de nosaltres que s'equivoqui.
1: Exactament.
4: El que vull dir és que dona una sensació de seguretat que no dona cap ser humà. Vale? El ser humà normalment quan parla, i ara quan nosaltres parlant, tenim vacil·lacions, i tenim una cosa que tampoc té la intel·ligència artificial, que és coneixement tàcit.
1: Clar, no té experiència.
4: El que no està escrit.
7: Bueno, no, és l'emoció, no, és el que li falta a l'intel·ligència artificial.
4: No només.
1: Jo afegiria que de moment. La intel·ligència artificial, la gran revolució també, parlant de revolucions, tots són grans revolucions, crec, o m'agrada a mi el concepte, també, és el fet de que s'alimenta amb humans, està donant molta feina a filòlegs, per exemple, que seria la meva carrera, perquè s'alimenta d'humans, no només en quant a informació, no només en quant a conceptes, també està adquirint emocions, està adquirint... De fet, els Bones Tardes de l'Anna no estan programats per nosaltres, i a cada pregunta que li fem ens dona una resposta diferent, intentant, ara per ara, imitar les emocions. No dic que sigui la meravella de les meravelles d'intel·ligència artificial, sinó que tenim la capacitat, com a eina digital, una més que ha aparegut, de poder-la fer servir, i és molt profitosa, que tot depèn, com sempre, del com. I probablement nosaltres, la nostra generació, amb aquesta experiència que tenim, com deia l'Oriana Falaggi, no sé si sabidoria seria la paraula, però sí experiència, podem contribuir a que aquest món m'estic, jo m'estic vinint d'arribar, Laura?
4: Em sembla que sí, em sembla molt bé.
1: Contagiada, a més, cert que quan hem arribat, quan estàvem preparant el programa i ens hem trobat, a part de la il·lusió de trobar-nos, per part meva des de luego, el primer abraçada, en aquella conversa que hem fet a nivell de cadira, jo encara estava així com, és que jo això de l'envellisto, jo lo veo... Lo veo mal, jo lo veo mal,
4: A veure, no, no, parlem-ne, parlem-ne, perquè, escolta, no, no vull de cap manera...
1: Minimitzar,
4: A veure, el que és molt important, torno una altra vegada al tema del propòsit i torno una altra vegada al tema de la planificació. Una de les coses que no podem donar a l'esquena és que anem a menys, vull dir que... Això ho tinc claríssim, i ho veig cada dia. Sí. El que és important és que això es pot planificar perquè a l'envelliment es ralenteixi, sigui molt més lent i, a més, el que està fent en aquest moment la tecnologia, la medicina, la biologia... Sí, bueno, és brutal, Cada dia surt alguna cosa que té a veure amb el ralentitzar l'envelliment. I això és molt important transmetre aquest concepte. Sisplau, no us deixeu, no estigueu amb una... amb un sofà tot el dia. Per què? Perquè la planificació de la jubilació té a veure amb justament preparar-nos perquè el cos comença a fallar, preparar-nos perquè la memòria s'ha d'exercitar cada dia,
1: Si no se'n va,
4: Vale. I aprendre alguna cosa cada dia, la cosa que sigui més nímia, és igual, però cada dia aprendre alguna cosa. Tot això és el que té a veure amb el que li diuen manteniment. Si hem passat del segle XX, segle de la productivitat, estem al segle XXI, al segle del manteniment. Fem de tot per mantenir-nos àgils, intel·ligents, productius. El tema del manteniment serà cada vegada més important. Tot el que són les empreses estan invertint moltíssima pasta, moltíssima, en temes de manteniment. Sí. I això és un dels missatges que jo voldria dir. Sisplau, heu de treballar amb el vostre manteniment. Cada dia.
1: I no ens hem convertit també en un nicho de mercat?
4: Som. La Silver Economy és
1: l'altra
4: gran moda. Però una de les coses que està canviant és que la Silver Economy fins fa 4 dies era justament productes que tenen a veure amb la dependència. O sigui, els penyals per les pèrdues d'orina, els pagaments per la dentadura postissa...
1: M'estic animant més.
4: Era això. I en aquest moment que està passant a les empreses? Totes les empreses, siguin del sector que siguin, veuen que el consumidor del futur és gran i, per tant, el que ja no va de taca-taques i ja no va exclusivament això de penyals, sinó que va de que qualsevol servei i qualsevol producte ha de tenir aquesta capa de qui en comprarà i qui en comprarà normalment anys. Vale?
1: Hi ha un tipus de producte, ja fa molt temps, que a mi particularment em posa una miqueta nerviosa, que són els anti-aging.
4: Hombre, bueno, també està canviant això, també està canviant. A veure,
1: fem una mica aquest viratge també.
4: Bueno, espera, que els homes també ara en aquest moment, a veure, fins fa 4 dies, un home amb canes,
1: Era interessant
4: i una dona amb canes
1: vella.
4: Era vella, vale? Això està claríssim, però això està canviant també. A veure, el tema de l'anti-aging, sobretot amb la cosmètica, ha estat una de les maneres, d'aquesta exaltació de la joventut. El missatge que es donava sobretot a les dones era: t'has de mantenir fèrtil més enllà de la menopausa.
1: Sí.
4: La sensació de que estàs fèrtil més enllà de la... I deixeu-me que sigui així de crua, però el missatge era aquest: no ha de semblar mai que has perdut la capacitat de tenir fills. I això és el que hi ha al darrere de tota aquesta història de mantenir un aspecte jove. I de fet, si l'edatisme, una de les coses que té dolentes, és que és l'única discriminació que exercim en contra nostra quan, per exemple, fem servir productes anti-aging, per exemple. Què està passant? L'Oreal, per exemple, i deixeu-me que digui una marca perquè és pionera en aquest sentit, ha substituït la paraula anti-aging per la paraula pro-aging. Perquè ara tot està encaminat justament al manteniment una altra vegada. Fins i tot el tema de la cirurgia estètica està ara més encaminat al manteniment que no al rejuveniment. Vale? És més natural, és més natural. I el mateix amb els suplements alimentaris, el tema del magnesi com a obsessió, tot
1: senyor,
4: això...
1: No sé és... per què no tenim un vas de magnesi...
4: Sí, exactament, no, a la vena, directament.
1: Sí, esto, això ho hem de treballar,
4: Això, o la vitamina D.
1: Ho anotem, Miguel Àngel, una dosi de, de magnesi.
7: Per portar els caramelets aquells que et donen, la sí. pastilleta de magnesi.
4: Però
1: no dubto que el magnesi vagi bé.
4: És negoci, lògicament, però el que està canviant és això, de mantenir-te jove el més temps possible a mantenir-te el més temps possible. Aquest canvi és el canvi de model, el canvi de model.
7: De fet, ja es veu en els en les publicitats, no? Fa uns anys amb els anti-aging, en anglès xirria, et venien productes per tu amb 50, 60 anys que els promocionaven models de 20 o 30 anys, no? Per tenir la pell com, i penses, no, jo no podré tenir mai de la vida la pell de 30 anys. I ara ja sí que és cert que publicitàriament es comencen a veure dones que no tenen 60 o 70 anys però que tenen 50, real. Que dius, bueno...
4: O fins i tot, mira, està fent molt el cinema, està fent molt en aquest sentit. Una pel·lícula amb protagonistes de més de 60 anys era una cosa raríssima fa 20 anys. Actualment cada dia surt una.
1: Estic rient perquè me'n recordo que Cocoon
4: és una pionera en aquest sentit.
1: Però que a més era per justament aquella colla de gent gran que el que volia era sentir-se bé altra vegada.
4: Si no, rejuvenir.
1: Rejuvenir.
4: I ara no és rejuvenir el tema, I us poso com a exemple el Gran Hotel Marigold.
1: Sí, vale? Per exemple.
4: De gent de més de 80 anys que inicia un nou cicle. Inicia un nou cicle.
1: I un altre, també des del cinema, jo crec que un altre, ja com a personatge, que també ha influït molt en aquest canvi, és Clint Eastwood.
4: Bueno, la Jane Fonda.
1: I la Jane Fonda també. La Jane Fonda va tenir aquella època que li donava per saltar, estava molt aeròbica, recordeu?
4: Sí. No, però jo us recomano un TEDx, una xerrada TED de la Jane Fonda, parlant justament de la nova etapa vital.
1: Exacte.
4: I bueno, el Clint Eastwood, que diu això, no? D'aparcar el vell quan el nota
1: venir. Sí, que no entri, que no entri el vell.
4: Que no entri.
1: A més, a través dels seus personatges, vull dir, també.
4: Ja,
1: ell, que era l'home dur, l'home resistent, aquell home... ha fet que el seu personatge, aquest personatge que venia des de l'època de l'Oest,
4: Harry el Sucio, directament.
1: Harry el Sucio i tal, ha fet que vagi envellint. I en el, ja no és una pel·lícula nova perquè aquest home ja fa temps que la va fer, que és el Gran Torino, per exemple. Tenim allà un home gran que, és a dir, ha tingut l'habilitat, jo crec, de saber igual que ell anava creixent, no dic envellir, creixent, els seus personatges també ho anaven fent. No deixaven de ser el perfil que eren, però adaptats a l'edat que ell anava adquirint.
4: Sí, però mira, el Gran Torino que has posat com a exemple, el que fa és un procés justament de canvi de...
1: De paradigma, de propòsit de vida. Sí. En aquesta integració, a més, social, col·lectiva, ell forma part de la seva realitat. Una realitat canviant el seu entorn, que primer rebutja, i després integra, i això vol dir estar actiu.
4: I després lluita.
1: I lluita,
4: per millorar-la. Que és això el que jo deia.
1: Som
4: els nous revolucionaris. I ho dic amb coneixement de causa en aquest sentit, perquè la meva lluita, la lluita contra l'edatisme, és una lluita doncs que jo penso, jo porto 18 anys treballant el tema de la gestió de l'edat. 18 anys. Fa 18 anys era cridar al desert, absolutament. Actualment no paro de fer conferències, de fer xerrades, vol dir que hem obert una escletxa, una nova escletxa, per treballar el tema. Em deies que aquí a Sant Quirze és un dels temes, el tema de l'edatisme, que s'està posant sobre la taula.
1: Ha format part d'aquest 8 de març, que de fet aprofito, l'edatisme té marca també amb les dones?
4: Home, i tant. A veure, per una qüestió que ja ha sortit, que és el tema justament de la fertilitat, vale? Si, a veure, ja, la discriminació per gènere que hem fet molt, però encara estem en plena, en plena, li afegeixes el tema de l'edat i ja la pera, no? Ja és la pera. O sigui, efectivament, ser dona gran és una doble discriminació, lògicament, eh? Lògicament, per una qüestió de que la lluita de, diguem-ne, les... jo prefereixo dir sexe que no gènere, eh? Uh-huh. Perquè el tema del gènere, jo no sóc una cosa, jo tinc sexe, no?
1: Sí, sí,
4: el gènere és que no és, que si fos una cosa encara, no? Sí, però bueno, la qüestió és que per ser dona, efectivament, ja estic molt acostumada. Mira, jo estic amb una associació, amb una associació que es diu ASENCAT, Associació de Sèniors de Catalunya, que som 140 socis d'exdirectius d'empresa, persones que han tingut càrrecs de responsabilitat en empresa i ara estan jubilats. Doncs, de 140 som 7 dones. Vale? Lògicament, perquè no hi havia en directiva, bueno, no és que hi hagi moltes més ara, però, clar, lògicament, persones de la meva edat, homes, tenen una cultura patriarcal absolutament, absolutament en vena. Vull dir, és molt difícil, molt complicat. I ja fan esforços, aquests, els meus amics, fan sí. molts esforços. Però els hi surt de natural, que quan tu parles, per exemple, et tallin a meitat de la frase.
1: El mansplaining.
4: Els hi surt de natural i no, vull dir, no tenen consciència en absolut, perquè és una qüestió cultural, és una qüestió apresa. Vull dir, no és una qüestió que vegin com una agressió. I no se n'adonen, que jo m'he sentit moltes vegades, també estic acostumada, i per tant no ho visc com una noia de 20 anys, que si em tallen a mitja frase, doncs estic acostumada a callar-me.
1: Mhm.
4: Vale? En aquest sentit crec que és una doble discriminació per dona i per gran, vale? Amb tot el meu carinyo amb els meus companys de Sencat, que són una meravella, sobretot a l'esforç que estan fent per no ser masclistes, no? Que l'estan fent, que consti, sobretot estan fent d'avis, que era una cosa impensable fa 20 anys, que els homes fessin d'avis, que fessin d'avis vol dir de, no només de

0: filla el poder haver-lo deixat mostrar aquesta cura vers els nets.
1: La Montserrat ho va dir.
0: Que no podia haver exercit ell amb els seus fills perquè no
2: perquè es culturalment podia,
0: perquè no podia ser. I en canvi agraïa ara ja d'avi aquesta cura, aquesta paternitat, poder-la exercir amb total llibertat.
2: Pues fixa't que això ho estan fent els avis. Però, està fent la meva generació.
0: Però que ara per això que cada vegada més hi ha aquesta necessitat per part dels homes. Avis.
1: També estem fent una revolució per aquí. Que no ens han sortit. Estem en un no parar, això és un non-stop. És un non-stop. Crec que ja estem en els darrers minutets, em sembla, si no voldria equivocar-me. Què tenim per davant? 6 minutets encara? Val, tenim 6 minutets, doncs aprofitem-los tot el que puguem. I tot el que puguem seria alguns, per mi, una de les propostes. Abans i ara, ho hem repetit en diferents moments al llarg de la conversa, situant-nos com si també si aconsegueixo reflectir, què vull dir? Parlant de nosaltres mateixes, en algun moment hem dit que abans nosaltres fèiem, probablement la gran revolució és oblidar-nos d'aquest abans. Estem fent, home, l'abans no l'hem d'oblidar, evidentment no em refereixo a oblidar el passat, sinó conjugar en present. No sé si us ha passat, a mi em va passar una benzina, que vaig agafar un empipament, eren els primers signes de que ja semblo gran per alguns. Aplicació de mòbil de benzinera. Se'l vol instal·lar? Jo, sí. Jo no sóc una nativa digital, jo vaig néixer encara amb les màquines d'escriure. Per tant, tenim com totes les de la taula a favor, hem passat de màquines d'escriure a ordinadors amb els floppies aquells enormes, és a dir, ens hem adaptat i a mòbils. Doncs el noi que me tenia era, vol que li faci jo? No. No seré tan ràpida probablement com ell, no ho seré, però ho faré igualment. Jo he arribat al final de gairebé de moltes coses, no? És això, l'ara, és el dir no en algun moment, quan sentim aquella cosa de m'està vostè... Bueno, l'altre va ser anar a un dinar de gent gran i jo pensava, no sé per què estic aquí, i aleshores una persona d'aquí mateix de Sant Quirze em va aclarir perquè ja ets gran, i jo dic, què dius? Clar, jo sóc com... per això he vingut, ostres. Bueno, això ja són coses que un es fa o no amb la seva edat. Aquest dir no és important, igual que dir sí, clar, però el no, que costa
2: el
0: molt
2: no,
0: a vegades.
2: Fonamental el no, i fonamental, no, espera, perquè t'ensenyaré una aplicació molt millor que la que m'estàs ensenyant tu.
1: Per exemple,
2: aquesta és aquí, encara més provocadora.
1: Aquesta m'agrada molt.
0: Aquesta l'has de saber.
2: O no. A veure, és una provocació. No, és una sí, provocació.
0: Jo em nego a que, o sigui, jo dic, no, explica-m'ho. Però ho vull fer jo.
2: Sí, no, però l'explica-m'ho, calla tu.
1: Sí.
2: Tu calla, sí. No. Escolta.
1: No anem bé me l'explica-m'ho.
2: No, jo una de les coses que tinc clares és que si alguna cosa hem guanyat amb l'edat és la capacitat justament d'ensenyar.
1: Sí.
2: Vale? I això la gent jove ho ha de saber. Que jo sóc molt bona ensenyant. Molt bona. Entre altres coses perquè no faré mai alguna cosa per tu. Perquè aprendre és justament canviar la teva realitat. Clar. I canviar la teva realitat ho has de fer tu. Vale? Aquesta és una que em sembla importantíssima de cara al futur. No només dir no, sinó només dir no, és que jo... Saps què passa? Que tinc, a més, l'aplicació d'una altra benzinera i ja tinc masses aplicacions, per exemple. Vale? Coses d'aquest tipus que tinguin a veure amb, escolta, m'estic posant en valor. M'estic posant en valor. Si jo dic ensenya-m'ho, no m'estic posant en valor. Jo em poso en valor si d'alguna manera el que dic és soc autònoma i soc autosuficient. Vale? Clar, i això és importantíssim.
1: Són truquis.
0: Però a tant d'ensenyar, jo estic disposada, jo sóc conscient de que no ho sé tot. Per tant, m'han d'ensenyar i jo no sóc nativa digital.
1: No, amb això estem, però això és també una això que has fet ara, és que ho he fet amb les mans. Clar, estem a la ràdio, no es veu. Val? Però fer així és el que té la ràdio, que té molt encant, eh? Però les mans de la Lola no s'han
2: vist.
1: No les hem vist. Però justament és això, el no ser nadiu d'algú significa que tens molt per aprendre, però a més

0: totes les habilitats per aprendre, que aquesta és una part, Laura, jo te l'agraeixo molt, perquè m'has ajudat a portar-ho a primera, en el meu primer focus, no? Que és allò que jo sí sé fer, i el que jo sí sé fer em permet aprendre-ho tot.
1: Bueno, potser... I ensenyar, que insisteixo, sí, que és lo diferencial, sí, de l'edat. O sigui, una de les coses que surt de natural quan compleixes anys, et surt de natural, és la necessitat d'ensenyar amb un altre, perquè tens experiència. I a més, un concepte que vull aportar, que és el tema del coneixement tàcit. El coneixement tàcit és el que no està escrit enlloc, sí, vale? Que és el que dona l'experiència. I aquesta transmissió del coneixement tàcit només es fa d'una manera, que és amb la narrativa. Uh-huh. I aleshores és un poder que tenim, és un poder meravellós que tenim. Vale? Jo segurament no sé tot, ni molt menys, intento aprendre cada dia alguna cosa, com et deia, però sí que sé claríssim que les coses que jo sé, que no estan escrites enlloc, les puc transmetre a gent que no les sap.
0: Però sense quedar com el cuento de el viejo cebolleta.
1: Ah, no, el viejo cebolleta nada.
0: Això no ho tenim. Perquè, mentrestant, continuem aprenent. És que aquesta és la part, jo crec, transmetre el que tu saps, però segueixes aprenent.
2: És que jo
0: per tant...
2: volia aprendre.
1: Sí. Jo cada dia intento, eh? Intento cada dia aprendre. I hi ha una cosa que m'agrada molt, la figura de mentor, el profe, diguem-ne, de Telèmaco. Perquè... és la diferència justament entre la bola cebolleta i el que és veritablement un transmissor de coneixement. El mentor, el profe de Telèmaco, el que volia és que Telèmaco fos millor rei que Ulisses. Fos millor, ¿vale? No volia dir jo mira quan sé, sinó jo t'acompanyo
0: perquè
1: en que siguis
0: millor
1: que el teu pare.
0: Això és un mentor, el que acompanya l'altre perquè sigui la seva millor versió.
1: Exactament, i això és el que tenim l'obligació de fer.
0: Tenim feina, Lola.
2: Sí.
0: Això sí. Ara ho hem d'explicar al taller i hem d'anar fent.
2: No, jo tinc claríssim que queda molt camí per fer, que ho volem fer, que
0: hi ha
2: gent disposada i que ho farem.
0: Moltíssimes gràcies, Laura.
1: A vosaltres, de veritat, ha estat un plaer, m'ho he passat bomba.
0: Lola, moltíssimes gràcies també, que t'has acostat per aquí. Amb la moto potser has vingut?
2: Amb la moto,
0: vingut, eh? Sí, sí. I moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre. Moltes gràcies a l'Anna i la seva intel·ligència artificial. I a tots vostès, fins la setmana que ve. Bona setmana.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, Sant Quirze. Molt bona tarda, amics i amigues del programa. Mussols i mussoles, què tal esteu? Avui som dimecres, dia 18 de maig. Aquí és Ràdio Sant Quirze, la nostra ràdio local. I amb l'ajuda del nostre tècnic, Miguel Ángel Bueno, em disposo a començar el programa d'avui.

0: Bé, amics i amigues oients, avui no tinc convidat. Per tant, potser no us serà tan amè el programa, però intentaré donar-vos informació de coses que crec que és important saber per la nostra alimentació. Sigui saludable o no ho sigui, per l'alimentació en general. Mireu, el mes de maig, al igual que estem immersos a la primavera, és el mes en què desperta tot i que les nostres flors, els nostres arbres, les nostres plantes i els nostres aliments estan en plena efervescència. Us faré una miqueta de llista dels millors, les millors vegetals d'aquest mes de maig. Mireu, començarem per la carbassa, el carbassó, els espàrrecs, tant els verds com els blancs, la carxofa, l'api, l'endívia, els pèsols i les faves. Evidentment, quan aneu al mercat o aneu al pagès o aneu al supermercat a comprar, veureu que hi ha moltes més coses, perquè ara durant tot l'any tenim de tot. Però quan parlem de que hem de consumir productes de temporada i de proximitat, estem parlant d'aquesta llista concretament. També considero que és important que d'aquesta llista que us acabo de dir sapigueu les propietats que té cada un d'aquests vegetals. Mireu, la carbassa té vitamines C i A i minerals com el potassi, el fòsfor, el magnesi, el ferro i el zinc. La carbassa sabeu que la podem menjar de moltíssimes maneres: cuita, al forn, amb crema de verdures, feta com ratllada amb una amanida. Era un aliment que no es consumia gaire i que ara s'està consumint bastant, perquè és hipocalòrica, encara que té carbohidrat, i ja veieu els minerals tan importants que té. Després, el carbassó, en un 95% és aigua. Per tant, és molt apte també per persones que volen mantenir el seu pes. Té vitamina C i B i potassi. Els espàrrecs també són baixos en calories. Tenen vitamines C, A, E i àcid fòlic molt important, i minerals com el potassi i el sofre. Els blancs són una mica més dolços que els verds i és un aliment diurètic. La carxofa. La carxofa té vitamina B1, C, B3 i B5. Afavoreix molt l'eliminació de líquids per a les persones que fan retenció. Està indicada per malalties del fetge i de la vesícula biliar. L'api també és un aliment que conté molta aigua i molt poca caloria. I fibra, cosa molt important per a la nostra microbiota. Té vitamines C, A, E, B1 i B2. I una pila de minerals: sodi, potassi, calci, magnesi, ferro, sofre, zinc, coure i silici. També té àcid fòlic i beta-carotè. És bo per desintoxicar l'organisme, és molt bo pel sistema nerviós i, per descomptat, també és diurètic. L'endívia. L'endívia és estomacal, és digestiva, probiòtica i va molt bé per persones amb hipertensió. Té vitamines B9, A, E i C. i de minerals en té de potassi, fòsfor, calci, magnesi i iode. I passem als pèsols. Els pèsols són una lleguminosa que ens pot ajudar a superar els nervis, el sistema nerviós. Té vitamines B i C, B1 i B3. Redueixen el colesterol i milloren la circulació sanguínia. Evita les pujades de glucosa en sang i són saciants perquè tenen molta fibra. Ara bé, no són recomanables per dones embarassades, per persones que pateixen de reuma, d'artritis o de malalties renals. I les faves. Les faves tenen proteïna vegetal i fibra. Les vitamines són la B1, B2, B3 i B9. Els minerals són el calci, el ferro, el magnesi, el potassi i el zinc, i són reguladores del trànsit intestinal. Bé, i un cop parlat dels vegetals o verdures més importants aquest mes de maig, us parlaré una miqueta de les fruites. Ja fa dies han aparegut els fresons i les maduixes. Les peres les tenim tot l'any, però ara tenim més varietat de pera. Pera blanqueta, pera arcolina, pera de Roma i la pera conferència, que la tenim tot l'any. Hi han aparegut síndries que no venen de fora, que ja venen d'aquí, del sud d'Espanya. Els nespres, els albercocs, les nectarines i aviadet trauran al cap les cireres i també els gerds. Els gerds ara també en tenim tot l'any perquè venen molt del sud d'Espanya i també del Marroc. Però el gerd de primavera és el que arriba ara de terres catalanes i del sud d'Espanya. I ara també us diré les propietats d'aquestes fruites, que són les que hauríem de consumir a partir d'ara. Encara tenim taronges, alguna mandarina, per descomptat la poma, que és la fruita més neutra que hi ha i que la tenim durant tot l'any. Per què? Doncs perquè les que es cullen al mes d'agost, que és quan es cull la poma, es guarden amb càmeres, i també perquè ara tenim producció molt jove i nova des de Girona, que arriba la primavera i val moltíssim la pena aprofitar-la, perquè la poma és una de les fruites, com us he dit, més neutres, que combina més amb tota l'alimentació que fem, perquè no recordo si us he parlat mai de la incompatibilitat d'algunes fruites menjades després d'un menjar que tingui grasses, que normalment tot el que cuinem conté una mica de grassa. En parlarem d'aquest tema, perquè també és interessant. Però ara passaré a dir-vos les propietats de les fruites, que també considero que és interessant saber. I ara que ja us he passat la llista de les fruites més importants de la primavera, principi d'estiu, però les que en aquest mes de maig ja són a tot arreu, us donaré, com he fet amb les verdures, el seu contingut, els nutrients, les vitamines i algunes perquè són útils, val? Per exemple, les maduixes. Les maduixes són molt bones per mantenir la tensió arterial a ratlla, per els temes cardiovasculars, o sigui del cor, per qui té el colesterol alt, per les càries, i tenen molts antioxidants. Tenen molta vitamina C que millora l'estat de la pell, de les articulacions, però s'ha de dir que les persones que són al·lèrgiques a l'aspirina poden ser-ho també a les maduixes o als fresons. És una fruita molt de temporada. Aquesta sí que arriba i quan s'acaba, s'ha acabat. A primers de juny pot ser que ja no en tinguem, o mitjans de juny pot ser que ja no en tinguem. Del terreny, en poden venir de les Filipines, però de Catalunya i d'Espanya ja s'hauran acabat. Llavors, la pera. La pera, durant l'hivern tenim la pera conferència, que és la que ens ve de Lleida i és la més usual i molt bona, però ara venen altres varietats de pera, com us he dit, no? En la primavera tenim la blanquilla, tenim la roma, tenim, ja no recordo l'altra, i totes elles són riques en potassi i calci. Són també molt bones per les persones que tenen la pressió arterial alta, pels ossos. I és una fruita molt hidratant, antioxidant i poc calòrica. Té poc contingut en sucre i té molta aigua, i això la fa molt interessant. La síndria. La síndria és una fruita que en el seu estat òptim hi està al juny, al juliol i a l'agost, però cada any, degut a les altes temperatures no usuals, ens ve més aviat. Vol dir que ja han aparegut les síndries fa dies, les del país no tants dies, però ja n'hi ha. Val? De síndria n'hi existeix més de 50 varietats. Ara ja sabeu que n'hi ha amb llavors, sense llavors, amb la pell bigarrada, sense la pell bigarrada, síndria negra, síndria de color taronja. Bé, totes les varietats del món. Tenen vitamina A, B9 i C. I de minerals tenen, té, no ho sembla, però té calci, potassi, magnesi, sodi i un 95% d'aigua també, per lo que també és poc calòrica i té poc sucre de la fruita, o sigui, poca fructosa. No és recomanable en persones amb incontinència urinària, perquè és molt diurètica, ni amb insuficiència renal, vale? Amb problemes de ronyó. El que nosaltres en diem els nespres, doncs no és els nespres, és la nespra. És femení. La nespra té un alt contingut en fibra, el que va fantàstic per la salut intestinal. De minerals té potassi. És bona a nivell cardíac, muscular, elimina toxines, té betacarotens, molt bons per la vista i per la pell, i és essencial pel sistema nerviós. Els albercocs, també una fruita molt important de primavera. Té vitamina A i vitamina B12, molt important per la gent que no consumeix proteïna animal, i també ferro. També és una fruita que té un 90% d'aigua, per tant té poques calories i molta fibra, que la fa d'efecte prebiòtic. És bona per la vista, pels cabells, per les mucoses, pels ossos, pel sistema immunològic, i no us ho perdeu. Sabeu que hi ha albercocs secs, igual que les prunes seques, els dàtils, totes aquestes fruites. Doncs a l'albercoc sec, o sigui, 100 grams d'orellana d'albercoc sec, té el doble contingut de ferro que tindria un bon bistec de vedella. Què us sembla? Ho sabíeu, això? Mireu si és interessant. I en quant a minerals, té potassi, magnesi, calci, coure i cobalt, que no té quasi cap fruita, coure i cobalt. Ara passem al gers, que és aquesta fruita vermella que molta gent pensa que són mores vermelles, no? Les mores tota la vida han sigut fosques, liles, negres.
1: I el gerd també és una fruita baixa en calories. Només té 52 calories als 100 grams i molt rica en fibra i en fitonutrients. Té vitamina C i vitamina B9. Afavoreix molt l'absorció del ferro. I de minerals té potassi, calci i magnesi. És antioxidant, vasoprotector, anticancerigen i regula nivells de glucosa als diabètics. Quan es diu que un aliment és anticancerigen, recordeu que no vol dir que perquè mengem aquest aliment no podem emmalaltir de càncer. El que passa que si n'hem menjat amb certa freqüència, els efectes són diferents. I per últim, les cireres. Aquesta fruita tan capritxosa, tan bonica, tan vermella, que sobretot quan hem sigut nens ens ha cridat tant l'atenció, i d'adults també. Les cireres estan a punt d'arribar. De fet, jo ja n'he vist als mercats, però no són d'aquí. No és ni la cirera de Lleida, ni la del Baix Llobregat, ni la d'Espanya. És cirera que ve de Tegucigalpa, per dir, de ben lluny. Però aviat apareixeran les nostres. La cirera té molta fructosa i molta fibra. Vitamina A en forma de beta-carotè. Té potassi i calci i és antioxidant. Pot generar càlculs a la vesícula biliar i al ronyó i cristal·litzacions als ossos perquè té molts oxalats de calci. Per tant, les persones que tinguin problemes de càlculs i de cristal·lització als ossos és millor que en prenguin poques o gens. Tonifiquen el pàncreas i la melsa. I bé, fins aquí les meves recomanacions de les verdures del mes de maig, de la primavera, i de les fruites. Evidentment, com us he dit abans, anireu a mercats, anireu a súpers, i d'haver-hi hi ha de tot. D'haver-hi hi ha de tot. Però les fruites de temporada i les verdures de temporada són les que us he anomenat. I potser encara me'n deixo alguna. D'acord?
2: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688-90-85-94. 688-90-85-94.
1: I ara, amics oients i amigues oients, passarem al receptari de cuina.

El receptari d'avui començarà amb un allioli de poma. Segurament recordareu que a l'hivern, quan era l'època dels codonys, us vaig donar la recepta de l'allioli de codony. Doncs avui us ho donaré el de poma, que combina tant amb carns com amb peixos, és senzill i és boníssim i molt sa. Mireu, per fer un allioli de poma, amb dues pomes golden, un gra d'all i 100 ml d'oli d'oliva, teniu l'allioli. Peleu les pomes, els hi retireu els cors i les llavors i les talleu a daus. Les podeu coure o 30 minuts al forn a 190 graus o 8 minuts al microones en un recipient tapat amb paper de plàstic transparent foradat. Això ja ho sabeu, el que es fa al microones. Jo us he de dir que el microones el vaig tenir uns anys i el vaig retirar perquè no m'agrada gens les ones que transmet els aliments per més que els protegim, i utilitzo molt el forn, val? Però cada qual que ho faci com vulgui. Quan les pomes estan cuites, les tritureu amb l'oli, el gra d'all i un pessic de sal i un pessic de pebre fins que quedi ben lligat. I el tenim. El podeu conservar amb un pot de vidre que tanqui hermètic una setmana perfectament, però sempre a la nevera, eh? Veieu, no porta ou. És apte per a les persones que tenen al·lèrgia a l'ou. Simplement porta la poma, l'all i l'oli. Més sa, impossible. Ara us explicaré també una recepta molt bona i molt senzilla que es diuen bunyols de moixina. La moixina és un peix. La moixina o la maira de lluç o la bròtola. Són peixos molt econòmics. El que passa que no tenim el costum de menjar-ne. La maira potser sí, però la moixina i la bròtola no n'hi ha a totes les peixateries. Necessitem per 4 persones mig quilo d'aquests peixos, o si no, doncs, per exemple, de lluç. El que passa que doncs, això ja encareix la recepta, eh? 150 ml de llet, sal, 2 ous, 150 grams de farina, una cullerada d'impulsor, o sigui de royal, i oli d'oliva verge. En una olla posarem a bullir la llet amb una mica de sal i quan arrenqui el bull escaldarem el peix que hàgim escollit 3 minuts. El retirarem i el deixarem refredar. I quan sigui fred, l'esmicolarem amb les mans mateix. Separarem les clares dels rovells d'ous. I en un bol batarem els rovells i afegirem la farina, el llevat, la sal, l'aigua i la moixina esmicolada. L'aigua no us he dit mesura perquè l'heu d'anar tirant i batent i mirant que us quedi una textura per fer bunyols, que no quedi molt líquid. En un altre bol muntarem les clares a punt de neu, que ho podeu fer si teniu un robot, ho pot fer el robot, o si no, doncs amb una miqueta de sal i amb una forquilla. Afegirem les clares a la barreja que tenim al bol, amb la farina, la sal i el peixet, i ho remenarem suaument fins a integrar-ho bé. En una paella o una olleta no massa grossa a foc mitjà, escalfarem l'oli. Quan sigui calent, hi anirem tirant cullerades soperes de la massa. Quan els bunyols estan dauradets, els retirarem i els posarem sobre paper absorbent per eliminar l'excés d'oli. Si no us agrada fregir o no us va bé fregir amb oli d'oliva, també ho podeu fer amb oli de girassol. Però queden molt més gustosos amb oli d'oliva, però això ja depèn de l'economia de cadascú. Els bunyols, us en donareu compte,
que si l'oli està a la temperatura adequada, ells no els heu de remenar, ells mateixos es donaran la volta. Quan es donen la volta, uns segons, a l'escorredora i al plat amb paper absorbent. No molta estona en el paper absorbent, el suficient perquè deixin anar l'oli. Perquè si deixem molta estona les coses que rebossem i fregim sobre el paper absorbent, en vez de ser cruixents, s'estoven. No sé si ho sabíeu, això. Aquesta és una molt bona recepta que agrada als nens, a les persones grans i a les persones menys grans. Això sí, heu d'anar molt en compte quan esmicoleu el peix que no hi vagi ni una espina. Per això doncs, és millor que quan comprem aquests peixos diguem a la peixateria que ens en facin filets i ens treguin tot el que puguin d'espina, però tot i així, quan s'esmicola s'ha d'anar molt al tanto.

A continuació us passo una recepta que es diu bacallà medieval. Val? Si sou 4 persones necessiteu 4 filets o 4 morros o 4 talls de bacallà del que a vosaltres us agradi. I hem de fer una pastina, hem de fer un romesco i hem de tenir el bacallà ben eixut. Quan està ben eixut, passar-lo per la pastina, que ara us diré com es fa, i per panko, que és aquest pa per arrebossar més gruixut. Es fregeix a foc mig fins que sigui daurat, val? Què necessitem per fer la pastina? La pastina és el rebossat, eh? 100 grams de farina, normal, 80 d'aigua, 80 de mel, sal i pebre. Això tot ben integrat, ben barrejat, ja tenim la pastina on sucarem cada tall de bacallà a l'hora de fregir-lo. Un cop fregit, ja està al punt, però acompanyat amb romesco és molt bo. Si no us voleu complicar la vida amb un romesco, sempre el podeu acompanyar d'una bona salsa de tomàquet, però la recepta és amb romesco, perquè el romesco es va descobrir a l'època medieval, no és un descobriment d'ara. Podeu fer-lo d'una manera més fàcil del que es fa normalment. En lloc de coure els tomàquets al forn, agafeu 10 tomàquets secs d'aquests que van en conserva amb oli, una cullerada de nyora, que pot ser nyora seca, que es ven, o pasta de nyora, que es ven en potets, o nyora seca, que es ven a tots els supermercats. 20 avellanes, 50 decilitres d'oli d'oliva, un puntet de vinagre i 100 centilitres d'aigua. Tot això, mini pímer, fins que quedi una bona barreja. Tenim la pastina a punt, arrebossem primer per la pastina el tall de bacallà i després pel panko, i fregim a foc mig, perquè si no queda sobtat i no queda cuit. I quan estigui dauradet, no molt fet, sinó dauradet, ja el podem treure. També el podem posar sobre paper de cuina perquè absorbeixi la grassa sobrant, i el podem servir acompanyat del romesco. És super fàcil, perquè aquest romesco és molt senzill, que el romesco que fem per el xató de Vilanova, de Sitges i d'aquests llocs, és molt més fàcil de fer i és deliciós. Proveu-ho i dieu-me què us ha semblat. I ara, per acabar, perquè avui acabo abans, us donaré 4 receptes per fer mantegues especiades. Començant per dir-vos que les margarines ni us les mireu. Heu de comprar mantega. Evidentment, econòmicament, la mantega també és més cara que la margarina. Però si voleu menjar amb salut, heu de comprar mantega. Mireu, la primera es posa la mantega amb sal, compreu mantega amb sal, i la deixeu a temperatura ambient perquè estigui a nivell pomada, que diuen els cuiners. La poseu en un bol i afegiu una guindilla sense llavors tallada molt petitona i 3 o 4 fulles d'alfàbrega ben trinxadetes. Aquesta mantega és especial pels plats de pasta. La podeu guardar igualment en un recipient hermètic, a la nevera, el dia que l'hàgiu de fer servir, traieu-la el dia abans perquè també us quedi que la pugueu treballar. Val? De totes maneres, amb la pasta calenta també es desfà, eh? Després, l'altre és també mantega amb sal, una culleradeta de postres de canyella en pols, 2 culleradetes de postre d'anís en gra,
i una culleradeta de gingebre en pols. Aquesta mantega sobre d'un bon tall de carn, d'un bon bistec de la carn que vosaltres mengeu, també és deliciosa. Llavors, un altre que hi ratllareu. Sempre heu de tenir la mantega a nivell pomada. Aquesta no ha de ser amb sal, ha de ser una mantega normal. Hi ratllareu la pell d'una llimona i posareu una cullerada d'anet eneldo sec, una cullerada de culleradeta, tant d'anet com de menta, culleradeta de menta seca, i és especial pel peix. Tot això sempre ho hem d'envasar en un recipient de vidre que tanqui hermètic i a la nevera ens aguantarà més de 2 setmanes. I són detallets que fan que un plat de pasta, un plat de carn o un plat de peix tingui un sabor especial.

0: Bé, mussols i mussoles.
1: Espero que en proveu, només que sigui una, i que us agradi, i que la poseu en pràctica. Ja veieu que miro de donar-vos les coses senzilles, però ara no, eh? Ara us en donaré una que és lo más, però és una mica complicadilla. Són les croquetes del cuiner Dani Garcia, de pernil. Que llavors les podeu fer del que vulgueu, de pernil, de pollastre, de bacon, d'espinacs, del que vulgueu. Jo us donaré la recepta de pernil i a on parlem de pernil, poseu-lo que us doni la gana. Però us asseguro que si les proveu i les feu, mai més menjareu ni croquetes del súper ni croquetes en un bar. Us ho asseguro, perquè queden divines de la mort. Mireu, 150 grams de pernil del més bo que pugueu comprar. No us dic ibèric, eh? No cal ibèric. Però del més bonet, pernil salat, val? Del més bonet que la vostra butxaca us permeti. Un litre de llet sencera, eh? Res de desnatades ni semidesnatades. 50 grams de mantega, res de margarina. 60 grams de farina blanca. 75 grams de formatge Filadèlfia, pebre i sal al teu gust, 2 ous, pa ratllat del fi i panko. Panko sabeu que és aquesta farina d'empanar que ha vingut de Xina o de Japó i que s'ha posat molt de moda i que fa que els rebossats siguin més gruixuts i més torrats. Val? Oli d'oliva o de girassol, depenent de la vostra butxaca. Què farem? Escalfarem la llet amb una fulla de menta, que no us ho he dit, vale? I un os de pernil, que tampoc us ho he dit. Taparem l'olla i ho infusionarem. No cal que estigui més de 15 minuts. Què fa? A l'os de pernil dona gust a la llet. La fulla de menta dona frescor a la llet. Quan ho hem acabat d'infusionar, retirarem aquesta olla, pot o el que sigui, i ho deixarem infusionar 15 minuts més. Mentrestant, agafarem una paella, desfarem la mantega a foc lent, que no se'ns cremi, afegirem la farina i anirem remenant sense parar fins que quedi cuit com una beixamel. En aquest moment, en què ja hem fet aquest ruix que diuen els chefs, colarem aquella llet i la incorporarem a poc durant 20 minuts remenant amb varilles fins que quedi beixamel fina. Aquí no s'hi val fer servir ni la Thermomix ni el... A veure, sí que s'hi val, eh? Però no us quedaran igual, ja us ho dic jo. Sí que s'hi val, clar que s'hi val, però no us quedaria igual. Vosaltres em direu, jo tinc una Thermomix i aquesta beixamel pues la posaré allà i es farà sola. No és igual, no és lo mismo que tu vagis remenant amb molta paciència amb unes varilles manuals, no elèctriques, de les de antes, vale? Això ja ho tenim la beixamel fina i picarem el pernil també finet, com us agradi. Si us agrada trobar més gruixut, pues més gros, i a mi m'agrada molt finet. Ho afegirem a la beixamel. No hi posarem molt de sal a la beixamel perquè el pernil ja és salat. Hi posarem pebre blanc, negre de Jamaica o el pebre que ens agradi. Això ja està preparat, però avui encara no podem fer les croquetes. Les haurem de fer demà, perquè aquesta beixamel la posarem en una bandeja de vidre que l'haurem engrassat amb una miqueta d'oli, i quan estigui fred i tèbia hi afegirem, quan estigui tèbia afegirem la Filadèlfia i ho barrejarem bé. Ja tenim la massa de croquetes preparada i la cobrirem a pell. Què vol dir cobrir la pell? Pues que agafarem el paper film, el plàstic film adequat per tocar aliments, i posarem aquest paper film a pell, o sigui, a tocar aquesta farina. Val? Ho posarem a la nevera i demà farem les croquetes. Quan ho traguem de la nevera veurem que aquella massa s'ha fet dura i això va fantàstic perquè podreu fer les porcions com vulgueu, rodones, allargades, de croqueta, de no croqueta, com a vosaltres us doni la gana, perquè la massa es pot treballar. I ja estem preparats per fer les croquetes. Les podem fer amb oli de girassol i les podem fer amb oli d'oliva. A l'oli d'oliva, per mi, emmascara el gust de la croqueta, perquè és potent. L'oli de girassol és més suau, també podeu fer servir un oli d'oliva de graduació suau, vale? Si no voleu fer servir oli de girassol. L'haurem preescalfat amb una paella, però que no fumegi, mai que no fumegi. Ha d'estar calent, però no pot fumejar, perquè llavors les croquetes se sobten i es recremen. Val? Us aconsello que no ompliu la paella molt, que en poseu, si teniu una paella maca, de superfície d'uns 30 centímetres de diàmetre, jo en posaria 6 o 7 a la vegada, no més, val? I un cop les veieu d'auradetes, les posareu sobre una reixeta o sobre un colador, mai sobre paper de cuina, perquè el paper de cuina sempre ho posem perquè els aliments, o sigui, el paper de cuina absorbeixi l'oli d'un aliment rebossat, però si li tenim molta estona, el que fa el paper de cuina és estovar el rebossat. Per tant, el cuiner Dani Garcia ens diu, un cop daurades, poseu-les sobre una reixeta o sobre un colador, perdran igualment si tenen excés d'oli i ja les podreu servir. Si les proveu, us asseguro que us farà la boca aigua perquè queden fabuloses. I ja us he dit, les podeu fer de lo que vulgueu, de lo que vosaltres us agradi. De pernil dolç també es poden fer croquetes, de bacon, de sobrassada, de verdures, d'espinacs. D'espinacs a la catalana es poden fer croquetes, val? Però a mi m'agraden molt les de pernil.
0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94. 688 90 85 94.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Lé.

bé, Monsols i Monsoles, tinc moltes ganes de que em dieu que cuineu. Sé que és complicat, molt complicat, però els caps de setmana no us agrada cuinar amb els vostres fills o els marits amb les seves dones? Jo, com que m'agrada tant la cuina, ho trobo divertit. I vosaltres em direu, escolta, ja treballo tota la setmana i el cap de setmana me'n vull anar por ahí a passejar i a la natura i a veure el mar i tot això. Sí, sí, és molt respectable. Però si un dia plou i feu aquestes croquetes, bueno, celebrareu haver-me escoltat. I ara us desitjo que passeu una molt bona setmana i ens retrobem a Ràdio Sant Quirze el dilluns que ve. Sigueu feliços, tant com us sigui possible.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: Bona nit, amics. El programa Misteris la nit. Avui parlarem de segona part de l'especial Jova que varen fer l'altre dia a l'hotel Overlook, les cases encantades al cinema, manifestacions, infestacions i esperit malparits, recomanacions i, per acabar, postres de xocolata desfeta.
1: Hola, tornem aquí, tornem a estar aquí després un temps en aquest programa i tal i com anem prometre l'última vegada, ens van quedar moltes coses per parlar amb l'Esther, amb la Sandra, amb l'Anna, i per això les hem tornat a invitar que vinguin amb nosaltres per acabar de fer unes preguntes. Josep Antoni, tens
0: les
1: preguntes?
0: En primer lloc, benvingudes novament al programa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ha estat un plaer el tercer programa i bé, continuem amb aquest. Vull fer unes preguntes a l'Estel, a veure. La primera, la pel·lícula de la teva vida.
2: De misteri o en general?
0: En general.
2: En general.
0: Que t'hagi copsat o que tinguis un record molt especial.
2: Forrest Gump.
0: Forrest Gump. Per què?
2: Perquè, bueno, a part que és una pel·lícula de història, no?, que et narra, pues, un moment de la història, crec que molt interessant, no?, quan hi havia uns moviments socials que bueno, després es van reprimir, no?, però a part, bueno, per personatge, per... Sí, per la sensibilitat de la pel·lícula.
0: Si al final el personatge te'l fas teu, no? T'hi fas molt de carinyo i és molt especial.
2: Bueno, sí, és entranyable, no? És un personatge molt interessant.
1: Pregunta per la Sandra, i no hi rebote. Una teràpia alternativa que caldria conèixer, perquè tu ens has explicat coses, digue'm, no cal que sigui que facis tu, una teràpia alternativa que tu ens recomanaries.
3: Doncs a mi m'encanta la biodescodificació.
1: Carai!
3: Sí, que té molt a veure amb... el cos ens parla. I aleshores, moltes vegades, ens quedem només amb la part física, però l'arrel, la biodescodificació va a l'arrel emocional d'això. És a dir, primer tenim una situació que ens estressa, que ens provoca una sèrie d'emocions, que després traspassem al cos i el cos ho expressa. I segons quin tipus de problema emocional que hem tingut, igual que sigui, s'expressa en una part diferent del cos. Aleshores, quan prens consciència d'això, ja estàs començant a sanar. Ja està, ja es poses llum, no? Val, ja entenc d'on ve això, no? I ho pots prevenir després.
1: Això té, Anna, perquè la teràpia transpersonal l'altre dia ens va quedar pendent i volia preguntar-t'ho perquè ho tenia apuntat i al final no n'hem tenit temps. Què és això, la teràpia transpersonal?
4: Bé, doncs, la teràpia transpersonal ve de la psicologia convencional, d'una necessitat d'incloure la part espiritual dintre del que era la psicologia tradicional. Llavors, cada escola de psicologia transpersonal veu de fons diferents, no? On jo vaig fer la pràctica i la teòrica, bevien molt del zen. Llavors, engloben això, no? No només la psique humana, sinó que també el món espiritual i la part espiritual del ser humà.
0: Molt bé, Estel, ara tornem al món del jove. Un personatge fonamental del jove que caldria conèixer.
2: Jo crec que Iyengar.
0: Sí?
2: Sí, té, bueno, la seva filosofia m'agrada i és un tipus de ioga diferent, que vam parlar dels tipus de ioga que hi ha, no? Iyengar és un tipus de ioga, és dur, perquè és un tipus de ioga molt físic, que, bueno, és molt...
0: Molt dinàmica.
2: És molt estàtic, s'aguanta moltíssim i es centra molt en la correcció. Això, Inclús, bueno, es fan servir moltes eines, no? És molt dur, molt físic, però ell com a filòsof, com la seva filosofia, pues a mi m'agrada.
0: Molt bé.
1: Sandra, un llibre sobre budisme.
3: Val, doncs jo recomanaria qualsevol que hagi escrit el monge budista Thich Nhat Hanh. Hi ha un que és d'introducció al budisme, però a part també m'agradaria comentar un llibre que va escriure un escriptor anglès que es diu Eckhart Tolle, que es diu El poder de l'ara. I jo diria que això és la base per començar a connectar amb la respiració i amb l'aquí i ara, i també el recomano.
1: Doncs el posarem en el nostre Instagram, perquè com ja sabeu tots, tenim l'Instagram on aquí no podem veure, però en l'Instagram podem posar imatges de tot això que parlem i posarem aquests llibres.
0: Estel, quins llibres recomanaries dintre del món del jove?
2: Bueno, pues un dels que recomanaria és el poder de l'hora. Jo crec que és un dels bàsics que quan un comença en aquest, en aquesta, amb aquests interessos, pues té que llegir. Llavors, sí. Pues, bueno, estic completament d'acord amb la Sandra, i un que m'estic llegint jo ara, que es diu Los Cuatro Acuerdos, que és molt maco, és de la filosofia tolteca, que és una part de la filosofia també de Sud-amèrica, que també és molt interessant, i bueno, són quatre, diguéssim que són quatre guies de conducta que et fan ser millor persona amb tu i sobretot amb els altres.
1: Doncs ara la pregunta va per l'Anna, i aquesta pregunta té a veure amb el tarot. Aquí en el programa Misteris ens han vingut tarotistes a explicar una mica la qüestió de les cartes, i vosaltres parleu en el cercle de dones dels diferents tipus de dona. Llavors ara et posaré aquí damunt de la taula unes cartes perquè tu puguis escollir en quina et sents més identificada.
2: Molt bé.
1: Començarem amb la carta de la sacerdotissa. Després posarem la carta de l'emperatriu, la sacerdotissa és aquesta que està aquí amb el vel d'Isis, de la sabidoria, l'emperatriu, que està aquí, és la mare, per entendre'ns, l'estrella, i aquesta, és, la carta es diu l'as, lujuria, però de fet és la força, que seria la força femenina, per entendre's. En quina t'identifiques més d'aquestes quatre cartes?
4: Ostres, amb les quatre, eh?
1: No, hem d'escollir una...
0: L'emperatiu segur que t'identifiques. Per què l'emperatiu? Jo la veig com molt autoritària, no?
4: Bueno, potser sí.
1: Bueno, tu amb l'emperatriu?
4: Amb la sacerdotisa.
1: La sacerdotisa, o sigui, la sacerdotisa seria el coneixement, no?
4: I per mi la connexió amb la intuïció.
1: Amb la intuïció.
4: I amb els dons.
1: I la Sandra?
3: Jo amb aquesta, amb la del foc,
1: la força,
3: no? La força.
1: Sí. És que tenim aquí les cartes del tarot de Crowley, i aquí es titula, el nom és Lujuria, però es veu a una noia que està dominant el la bèstia. De fet, vindria a ser el mite de la vella i la bèstia, que la vella domina la bèstia.
0: Però potser aquí és l'autocontrol, no? Potser la bèstia és aquesta part del nostre subconscient que ens domina i que hem de controlar.
1: No, aquí més aviat aquesta carta el que vol expressar, una mica suposo que és el que tu t'identifiques, és aquesta força femenina que a través del sexe doncs domina l'univers, per entendre'ns d'alguna manera.
3: Sí, sí, de lideratge, de força,
1: exacte. És que de fet és el nom veritable d'aquest.
0: Sí, la luxúria és molt diferent, no té res a veure.
3: No m'ha ressonat gaire.
0: Jo penso que no m'imagino en el món de les dones la luxúria, més aviat tot el contrari. La força, i sobretot, no la força física, que és molt més important, la força espiritual i la força de la ment.
1: En aquest cas és la força sexual, però vaja, és igual el que tu diguis, Josep Antoni. Ens faltes tu, digue'm.
2: Doncs aviam, jo no hi entenc gaire,
1: no pots,
2: del tarot.
1: No pots escollir les que ja estan.
2: Ah,
1: a veure,
2: no puc repetir.
1: No.
0: Has tingut mala sort.
1: Solament pots escollir o l'emperatriu o l'estrella.
2: Hòstia, no sé, l'emperatriu no em crida gaire.
1: A veure, per entendre's, l'emperatriu seria la mare.
2: Vale.
1: I l'estrella seria l'amant, diguem, la nòvia, o sigui... Els dos aspectes de la relació.
2: Estic casada amb el meu home i surto amb ell des dels 15 anys, o sigui, imagina't.
1: Pues continua sent la nòvia.
2: Sí, igual sí.
1: Aquí,
2: igual per això ens durem tant.
1: Com pot... Això està molt bé. Precisament aquí, aquesta carta de l'estrella reflexa l'intercanvi d'energies i l'equilibri de l'univers. O sigui que...
2: Doncs sí, potser se m'hi fa... A part, el meu nom vol dir estrella, o sigui que...
1: Ah,
0: home, està molt bé.
2: Doncs em quedo amb aquesta.
0: És que té un aspecte més celestial, no? Més de connexió amb l'infinit, pràcticament. No?
1: Com ella fa amb el
0: jove. Sí, però és que no? Connexió, el jove ens pot transportar a situacions infinites.
1: Bueno, de fet, clar, si ho veiem clarament, el que fas a través de les teves classes és això, no? Mirar d'equilibrar i portar l'energia d'un lloc a l'altre.
2: Exacte.
1: Molt bé.
0: Bé, doncs, una postura de jove que cal practicar cada dia, especialment per nosaltres que ja tenim una certa edat.
1: Què vols dir amb això, Josep Antoni?
0: Home, que evidentment que no, no podem fer filiberes. Jo el camell de l'altre dia no tinc clar.
2: No,
0: ho vas provar a casa meva i una mica més la meva dona de tocar.
2: Ara el camell s'ha d'escalfar molt i s'ha de... Sí, sí.
1: Oh, i la postura de la vela, no és més difícil?
2: La de la vela, sí, també seria... Bueno, però aquesta té adaptacions perquè sigui més fàcil.
1: No, no, el Josep Antoni no li adaptem res. No. Fa la vela, fa la vela.
0: Sí. Serà l'últim que faré la meva vida, llavors.
2: El camell l'haig encara pitjor.
1: Però deixem que ens digui quina postura recomanes.
2: Doncs mira, jo més que una postura recomanaria 10 minuts al dia fer salutacions al sol. Quan t'aixeques, fer salutacions al sol, ja escalfes tota l'energia del cos, comences el dia amb piles... I
0: ho pots descriure breument perquè els nostres oients evidentment no poden veure, però com a mínim perquè s'ho imaginin. Com ho faríem?
2: Pues mira, la salutació al sol és un encadenament de postures. Llavors, bueno, primera és portar les mans cap al sostre, la segona és portar les mans al terra, a flexionar-se endavant, Uttanasana. Després hi hauria bueno, hi ha moltes versions de la salutació al sol, però la més senzilleta, la que acostumo a fer, un cop que estàs amb les mans al terra, doncs portes la cama esquerra enrere, d'aquí fas una planxa, seus els talons, et replegues amb balàsana. La vau fer a la classe,
0: sí,
2: vosaltres.
0: Sí, sí,
2: després fas el Adho Mukha, que és el perro mirando abajo, que seria posar-se pues, de quatre potes i amb la pelvis apuntant cap al sostre. Seria com una planxa però amb la pelvis aixecada. Després portes la cama dreta endavant i l'esquerra enrere. Després un altre cop peus junts i mans al terra en flexió i tornes a pujar. Aquesta seria la seqüència d'una forma molt ràpida.
1: Sí, sí.
2: No sé si per la ràdio seria...
0: No, està molt, sí, però... molt ben explicat.
1: Molt ben explicat.
2: Però bueno, la salutació al sol, si no a internet es podem...
1: Sí. Sandra, jo anava a preguntar per un viatge... Però t'anava a preguntar per un viatge astral. Ens ho pots explicar, això?
3: Sí, sí. Doncs amb la pràctica del ioga, només m'ha passat fent ioga, he tingut dues experiències de sortir del cos, breument. I la primera va ser impactant, perquè jo era conscient... Estava fent una torsió, de fet, i jo era conscient que no estava dins del meu cos i només veia foscor. Llavors em vaig espantar i vaig notar com entrava el cos. I vaig parlar amb la mestra i em va dir que sí, que això podia passar, perquè és el moment en què finalment has aconseguit deixar la ment realment. Ja no estàs connectada amb la ment, sinó amb la consciència, no? I després em va passar una segona vegada, una mica més llarga, també fent ioga, amb una relaxació, que em vaig trobar a dalt del sostre. I jo veia les vigues, estava allà, i em movia, i perdia l'equilibri, i em vaig espantar, i vaig tornar una altra vegada.
1: I no et vas veure baix, allò que vas mirar a veure si estaves...
3: És que jo crec que si no hagués tingut por m'hagués pogut capgirar i veure'm.
1: Perquè teòricament...
3: Sí, no.
1: Perquè teòricament estaves unida al teu cos físic amb el cordó de plata.
3: Exacte.
1: O sigui no, tampoc no podies anar molt lluny, no?
3: No, i a més hi havia el sostre i jo no el sabia traspassar.
1: O sigui, no sabies traspassar el sostre perquè, clar, amb el cos astral sí que podries, sí, fer-ho i viatjar, sí, molt lluny.
3: I tant, després he fet cursos de viatges astrals, sí, i amb una sèrie de tècniques i disciplina... Uh-huh. Ets capaç de provocar-ho, si vols, diàriament, eh? I tens aventures superboniques.
1: Però en el teu cas ha sigut espontani, no?
3: Sí, totalment espontani, i per això jo crec, perquè vaig aconseguir finalment això que diem amb la meditació, de poder desconnectar realment de la ment.
1: Carai, que interessant. L'Anna, no sé si ha tingut viatge astral, però jo li anava a preguntar per un lloc per visitar en aquest planeta Terra.
4: Ostres, doncs no sé, vull fer una mica de trampa aquí.
1: Ah, sí?
4: Perquè a mi el lloc d'aquest planeta que penso que és més interessant visitar és el nostre cor, no? És anar cap a dintre i contactar amb l'ésser, no? Que som, i que a vegades no estem en contacte. Pues això, a vegades a través de tècniques com meditació, com ioga o altres, no? I penso que és el...
1: Però si... entenc molt bé, a la visita interior, però un lloc que hagis anat o que t'agradaria, doncs, anar del planeta Terra.
4: Sí, sí, fora, jo ho entenc. Doncs mira, aquí...
1: No, pot ser Sant Quirze.
4: Sí. Aquí mateix, per mi Montserrat.
1: Montserrat?
4: Sí.
0: I ara jo us vull fer una pregunta en el qual heu de saber una mica això, la connectivitat entre vosaltres tres. Penseu, eh? Si haguéssiu de fer un viatge totes tres juntes, on aniríeu? Ara us heu de comunicar amb la ment i a veure si us poseu d'acord.
1: A veure, ho farem ben fet, que no facin trampes. Diem un, dos, tres i que diguin el lloc. A veure si...
0: No, farem un, dos, tres, quatre, cinc perquè pensin...
1: Quatre, cinc?
0: Sí, clar. Perquè ara us heu de mirar, nosaltres creiem.
1: Vale, us venga, mireu, però no digueu res, us vigilem.
0: Un, dos, tres, 4, 5.
3: L'Egipte.
2: Ah, sí, vosaltres
5: heu estat també.
3: Vale, jo sabia que en el fons...
0: Ens heu demostrat que...
3: també per mi.
0: Ens heu demostrat que esteu superconnectades.
1: Sí, sí, cosa... és evident que per anar a l'Índia hem de passar per Egipte.
0: No, i a part de tot, els dos països tenen una certa relació, no? Vull dir, això ens demostra que, evidentment, el que et podria referir ara a tenir molt èxit, perquè ja amb vosaltres mateixes ja demostreu molt bona coordinació sense poder parlar, cosa que avui en dia és difícil.
1: Doncs, fins aquí aquestes preguntes que teníem per vosaltres, que havien quedat pendents de l'altre programa, i tornem a agrair-vos molt la vostra presència aquí a Misteris la nit.
0: Moltes gràcies i que sigueu feliços i aconsegueu els vostres interessos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Algunes persones, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
7: No para mí.
6: ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
7: Les gustaré.
8: ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
9: Sí, claro.
8: Lo pasaremos muy bien.
9: ¿Y qué dice Tony? Él también querría el hotel, supongo.
10: No, yo no, señora Torres.
8: Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
10: No lo sé.
8: Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237?
11: Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.

0: D'Artagnan en a llamé de Canon.
1: ¡Cabritillo!
2: ¡Aquí está ya!
3: He tenido una pesadilla horrible. Porque me acaba de ir a Dani. Me estoy volviendo loco.
4: Cases encantades. Vaja, cases o habitatges, habitats o deshabitats, on la gent ha descobert i experimentat sensacions insanes d'energies negatives. També de presències estranyes o manifestacions ectoplasmàtiques que inviten a córrer cap al carrer. Sortir de les ombres buscant la llum de la tranquil·litat pot ser una opció, però per a nosaltres, els investigadors de l'impossible, això no està permès. I tenim una responsabilitat vers els oients del nostre programa de Misteris la nit. Així que hem agafat el toro per les banyes, o el fantasma per la faldilla, i hem anat allí on teníem que anar per enfrontar-nos a la realitat o irrealitat dels fets, tot seguint l'estela de l'investigador de fenòmens estranys, en Charles Fort. Charles Fort, que va néixer un 6 d'agost de 1874, va ser un investigador nord-americà conegut per dedicar-se a l'estudi de fenòmens anòmals, no solucionats per la ciència de la seva època. El terme fortià s'utilitza per caracteritzar aquells fenòmens i es va concretar en tota una sèrie d'estudis en el llibre dels Condemnats, la seva obra més coneguda, on hi ha més de 25.000 entrades de fenòmens inexplicats, com per exemple pluges de granotes, trossos de gel, neu negra, boles de foc, desaparicions misterioses i fins i tot xàfecs de sang. Fort, com els científics, reivindicava la supremacia dels fets. Per això nosaltres, per parlar de cases encantades, parlarem des de la nostra pròpia i misteriosa experiència, el nostre particular hotel, Hotel Overlook. Per enfrontar-nos a aquesta investigació vam pensar que necessitàvem ajuda. Per això hem demanat que ens acompanyin en aquesta investigació dos persones molt importants per a nosaltres, companys i amics que no han dubtat en enfrontar-se a les forces fosques. En primer lloc, van demanar la col·laboració del nostre especialista en temes de Reiki i energia, el Jean-Luc. La seva experiència i sensibilitat era molt important per detectar les energies de l'hotel Overlook i fer-ne una valoració. Per una altra banda, el Jordi Rivilla, l'home fort del grup, que s'encarregaria dels temes de la seguretat. Un tema bàsic i fonamental quan no sabem a què ens enfrontem. I que, més enllà dels perills psíquics, poden haver perills físics que ens poden amenaçar la nostra integritat física. Tots quatre van conformar l'esquadra anomenada Dark Cowboys, tot un homenatge a l'equip dels pistolers solitaris dels misteris que van aparèixer a la sèrie Expediente X. I a més, fent referència a la nostra afició de ballar cada cap de setmana. Han passat 21 anys des que els pistolers solitaris van deixar la televisió i ara són els Dark Cowboys qui s'enfrontaran als misteris i enigmes de les cases encantades.
5: Estem aquí en un lloc que no podem dir el nom per mantenir l'anonimat del lloc i estem fent una investigació de misteris de nit, de camp, d'estudi d'energies en llocs que pot haver-hi entitats o manifestacions. Ens acompanya, com sempre, el nostre col·laborador habitual en aquest tema d'energies i coses psíquiques, el Jean-Luc. Hola, Jean-Luc.
6: Hola, bona tarda, benvinguts.
5: I com sempre el Josep Antoni, que ja estem fent el programa. Què tal, Josep Antoni?
1: Què tal, bona tarda, esperem trobar aquí resultats interessants, prometedors.
5: Bueno, tindrem. També especialment ens acompanya el Jordi Rivilla, que com ja sabeu, quan hi ha algun tema que pugui haver-hi algun perill o d'això, ell és la persona que s'ocupa de la part de seguretat. Jordi, com et sembla, ho veus, aquesta situació?
1: Bé, em sembla bé. Bona tarda i bé.
5: Vols dir, podem anar tranquils?
1: Jo crec que sí. Podem...
5: Vale, tu estàs preparat per si hi hagués una situació... Vale. Doncs anem cap al lloc dels fets, ens anem aproximant. Per posar-nos en situació, aquest és un lloc que històricament hi han hagut manifestacions i que energèticament hi ha hagut problemes. Tu que estàs i que t'han explicat una mica els fets, Jean-Luc, què és el que t'han explicat?
2: Bueno, m'han explicat que van haver de netejar els diferents espais de la casa perquè bueno, realment es notava presència i es sentien veus d'un nen precisament parlant de la seva mare.
5: No, un nen que parlava de la seva mare.
2: Sí, correcte.
5: I aleshores el Jean-Luc ens ha dit que quan ha arribat en aquest lloc, torno a repetir, és un lloc que no podem dir el nom per precaució, perquè és un lloc que ho visita molta gent, el que m'has dit és que energèticament ho has trobat bé, ho has trobat normal, o sigui que la gent que ve aquí pot estar ben tranquil·la, que no hi ha cap energia negativa, tu ho has trobat correcte.
2: Sí, sí, molt correcte, de fet. Sí, hi ha presències, energies bueno, que podem dir tòxica o possiblement com dir-ho bueno, energies negatives. Realment ho notaríem.
5: I no, tu has notat positiu?
2: No, en aquest cas, sí, sí, en tot moment. El que intueixo que hi ha part de la casa que no està despejada.
5: Vale, vale, anem a veure aquest fet.
1: Va. Doncs ja, Luf, és molt interessant saber com notes aquestes presències o aquestes energies negatives. Són unes vibracions, són uns sorolls?
2: Bueno, realment jo crec que la gent que té sensibilitat ho pot expressar o sentir de formes diferents. En el meu cas, pues, la noto mareig, mal de cap, llavors normalment no m'hi puc quedar gaire temps. Llavors després el tema de la neteja pues, és en mans d'especialistes, no?
5: Sí, perquè ens consta que en aquest lloc que ara estem, històricament hi havia hagut aquestes manifestacions negatives i aquesta energia negativa, però que ara no hi són aquestes energies negatives perquè ha vingut un professional a fer una neteja.
2: Sí, això ho van explicar, diguéssim, personal, bueno, staff de la casa, bueno, perquè suposo també que com és d'atenció al públic, pues no es poden permetre, no?, manifestacions. Clar, que puguin fer no, fugir
5: a les... Exacte, no? I que si hi ha persones sensibles com nosaltres que estem aquí en aquests moments, ho notarien en seguida.
2: Sí, sí, sí.
5: Perquè,
2: sí,
5: per exemple, en Jordi, tu normalment no tens, o sigui, no t'has especialitzat en aquesta qüestió d'energies.
6: No, però va, veig molts programes i escolto moltes coses de...
5: Exacte, o sigui, i creus, no, en això?
6: Sí, sí, sí.
5: Perquè jo tampoc, personalment...
6: Sé que n'hi ha algun, n'hi ha.
5: Sí, jo personalment tampoc no tinc aquesta sensibilitat que
6: jo, té el Jean-Luc. Jo, per exemple, a casa meva sí que hi ha una nit gent que ha vingut a casa meva, que els meus pares van morir i tal, i han notat alguna cosa. No saben el què, però...
5: Sí.
6: I una exparella meva també va notar quan el meu fill era molt petit, com si
5: hi hagués alguna cosa.
6: Hi ha algú perquè mirant el nen o el que sigui.
1: Sí. Això que noten és com deia el Jan Lur. No?
6: Jo no ho he notat.
1: És una sensació, però... és una sensació interna. Vull dir, no és que sigui influir una zona...
6: Sí, una manifestació.
1: Sí, no, es manifesta d'altra manera, però tu, des del punt de vista fisiològic, notes com un petit maneig o una sensació de mal de cap o una inestabilitat teva.
5: Sí, i llavors...
1: És més interior que no pas exterior.
2: En el meu cas,
1: En el teu cas, clar, separant el teu cas.
2: D'altres persones que tenen, diguéssim, visions, no? O
5: que això ja és un altre grau, visions.
2: Sí, correcte. Diguéssim, tot depèn del don que tingui la persona.
5: Fins i tot ectoplasmes. Hi ha gent que ha arribat a veure manifestacions ectoplasmàtiques visibles de manifestacions.
2: Sí, sí, jo conec una noia que és capaç de veure, diguéssim, aquestes entitats. Després també hi ha expressions de seres, no?, que es fan pues, d'una altra forma, no?, que pots fins i tot notar al paladar, o bueno, diguéssim, també veus, veus que t'arriben a tu com a missatges. I això, bueno, és qüestió també de treballar.
5: Psicofonies, no? Com ara recordes, sí. Josep Antoni, el programa de psicofonies que anem fent.
1: Amb l'altre que vam fer a Sant Josep del Vallès, no? Que vam intentar enregistrar
5: en una paret.
1: Aquestes psicofonies.
5: Exacte. Bé, com estàvem dient, estem en procés d'investigació i el Jean-Luc ens ha indicat, ens ha explicat, que tot i que ha notat que l'energia de tot el centre és positiva, ha detectat que hi ha un lloc que no està net del tot i precisament ens sembla saber on està aquest lloc i ens estem aproximant. Anem a veure si aquest lloc és precisament i si notem alguna cosa diferent. És una zona que està prohibit el pas i que coincideix amb una part apartada del recinte on hi ha una porta tancada, aquesta no hi podem accedir, i aquesta altra que casualment sí que està oberta. Aproximem-nos en tot cas, sense entrar, a veure si es nota alguna des de fora.
7: Els fets del cas que ens ocupa van passar el mes d'octubre del 2022, a un lloc habitat i que per motius evidents de discreció i prudència no podem donar referències. Per això, per a nosaltres, el lloc serà l'Hotel Overlook, que com el seu nom indica, es tracta d'una vista per damunt dels fets i, a més, és un homenatge a l'hotel de la pel·lícula de Kubrick, El resplendor, de l'any 1980, pel·lícula de la que caldrà parlar més endavant. En el nostre Hotel Overlook havien passat coses relacionades amb el tema de les aparicions i les energies negatives. Diuen que ara tot està resolt i realment així ho van constatar. Però millor que expliquem la nostra experiència.
5: Sí, efectivament, Josep Antoni i Jordi, que avui m'acompanyeu aquí a Misteris la nit i que aneu estar en el lloc dels fets, igual que el Jean-Luc i jo mateix, i que ara anem a concretar. Quan escoltau aquests vídeos de nou, què heu notat, Jordi? Què has notat ara que tornaves a recordar aquesta experiència? Has notat un calfred? Alguna...
8: Sí, bona nit, ante tot. Mira, sí, la veritat és que vaig notar una sensació freda dintre l'habitació, una olor estranya també. No sé si de tancat, no ho sé ben bé, però sí, realment...
5: Una cosa estranya. Josep Antoni, jo tu també, què vas notar?
7: Jo també, el que passa és que també hi havia... Potser hi ha una part també de dades de predisposició, no? Tot i que estava acompanyat de tots vosaltres, i evidentment això em donava molta tranquil·litat, però com deia el Jordi, feia una mica d'olor a tancar, a humitat, estava en una zona, sense donar més referències, a prop de la muntanya, una zona humida, del nostre país i, evidentment, sí que semblava aïllada, a més estava aïllada de la resta de l'hotel i hi havia, no hi havia cap soroll, no se sentia res i qualsevol moviment que nosaltres fèiem, doncs clar, podíem pensar que potser podia ser alguna d'aquestes psicofonies que teníem. Jo vaig sentir una mica de mal de cap.
9: No? Mal de cap.
7: No sé si és per la suggestió.
9: Un símptoma que el Jean-Luc també va expressar que li passava quan es trobava en presència d'energies negatives. Per cert, parlant a l'estaf tècnic de l'hotel, ens van dir així una mica, petit comitè, que a vegades s'havien sentit veus d'una nena petita. N'heu sentit alguna cosa vosaltres en aquell museu?
7: No, jo en aquell moment no. La veritat és que vaig estar molt pendent, sí que vaig veure l'habitació amb una mica de desordre, hi havia coses acumulades, feia una mica d'olor...
9: Per cert, coses que feien referència precisament a nens petits.
7: Sí, sí, sí.
9: Recordes, que, Jordi, que hi havia com unes tauletes petites...
8: És veritat, hi havia tauletes, unes pissarres per pintar, tenien cordes que posaven per fer les tirolines, el superòtot de la cara a l'estiu, pilotes, gots, havia vist algun got, estava allà
9: sí, enmig. I semblava, donava la sensació...
8: Que com... estava recent fet, com si hagués passat bueno, a far res. Sí,
9: sí a mi la sensació, no sé, vosaltres, és com si aquell lloc s'utilitzava per nens petits, per entretindre la canalla, que pogués haver-hi l'hotel, o l'estaf tècnic, els seus fills petits, potser els tenien allà durant una part del dia, perquè estiguessin amb alguna persona que els acompanyés, i que de cop i volta allò es va abandonar, es va tancar i va ser sobtat.
7: Sí, a més no hi havia cap mena d'activitat, no estava brut, però sí que evidentment no es veia que estigués endreçat o que estigués rentat, hi havia una petita acumulació de pols. És com un joc que no volguessin entrar, no? Allò l'han tancat i l'han deixat allà un xic abandonat.
9: Una de les coses que ens ha comentat el Jean-Luc és que quan van tenir el problema d'aquestes energies negatives van demanar l'ajuda d'un professional per fer la neteja. Què opines, Jordi? És la millor opció davant d'unes situacions així estranyes?
8: Home, jo crec que sí, que davant d'aquesta situació, que a més ja havien tingut els antics propietaris de l'hotel problemes perquè la gent havia marxat, jo crec que és la millor camí o la millor manera per poder treure el que...
7: Jo penso que havíem comentat en un dels programes anteriors sobre el tema de les veus, no? Que les veus no deixen de ser unes ones, diguéssim, que es llencen i que en certa manera aquestes ones doncs, no s'esgoten. De fet, havíem comentat que hi havia algunes teories, alguns estudis, de que si hi haguessin aparells adients podíem sentir al millor algun dia les veus de Plató o d'Aristòtil. Jo en aquest sentit, potser el que penso que van fer i havien de fer és eliminar, no sé com, però no tinc ni idea com ho van fer, eliminar possiblement aquestes zones, perquè si estem parlant de veus d'una dona o d'una noia, potser eren veus una mica de por, una mica esgalvifoses, que encara tenen una càrrega emotiva i que aquestes zones possiblement encara perduren més temps que les veus normals. Jo penso que l'ona en si, també la càrrega emotiva que pugui ser, li dona com més força, no? I suposo que aquests tècnics el que van fer va ser, doncs, evidentment, eliminar, no sé com, si hi ha alguns elements que puguis treure's a aquestes zones, però doncs, com dic, igual que revolem el so i els acoplaments, doncs potser hi ha uns aparells que el que fan és que aquests ultrasons que no sentim ara mateix els eliminem.
9: Els eliminem. De totes maneres, el mateix Jean-Luc em va dir, diu, sí, van venir aquí aquests professionals, van mirar de fer la neteja, van dir que ho havien netejat, però ell va dir no del tot. No del tot, vull dir, va ser per sí. Això que ens vam trobar que d'anar a buscar un lloc en particular. Ell, el Jean-Luc, recordo perfectament, em va dir, diu, tinc la sensació de que les forces que vinien aquí no es podien eliminar, però sí que el que va fer el professional va ser tancar-les en un lloc concret, en una habitació, l'habitació 217, i aquesta habitació 217 és la que anem a anar a buscar i precisament és la que era Us penseu que era aquesta l'habitació on anem a entrar? L'habitació 217 era on estava tancada aquestes energies negatives que no es van poder eliminar del tot? Què et sembla, Jordi?
8: Podia ser. El que passa que sí que és veritat que xerrant amb l'estaf d'allà de l'hotel també van dir que ells vivien al costat i el seu fill petit i va dir que havia vist coses.
9: Havia vist coses?
8: Havia vist coses i sentit.
9: I sentit.
8: O sigui, ja saps que els nens tenen un... tenen... un sisè sentit fins que no comencen a madurar d'infantil.
9: Una mica, quan hem sentit la introducció que parlàvem del Resplendor,
8: sí,
9: en aquesta pel·lícula, és el nen el que veu els esperits.
8: Sí, és veritat, era el nen que li va dir a la seva mare que li donés una galeta,
9: sí, sí,
8: a un
9: sí,
8: nen que té un cop.
9: O... Josep Antoni, tu quan vas entrar en l'habitació 217, tenies por?
10: No, tenia curiositat, però no perquè, oh, a veure si hagués estat tot sol a la foscor, vam fer en una hora que encara, i a més amb llum artificial, no, però sí que, evidentment, sempre sí, sí que hi ha un suggestiment, una subjecció, o una sensació que de vegades, de, com és quan estàs a casa, estàs sol, a la nit, i tens la llum apagada i sents un soroll, les cases fan soroll, no per això han d'estar encantades, no? Les cases tenen la seva pròpia vida, tot i que sigui un element inert, però de vegades fan soroll, i aquests sorolls, doncs, la imaginació i tot el que hem llegit i hem vist en pel·lícules et fa de vegades predisposar a tenir. Jo el que vaig sentir sí que és una sensació d'una mica de mal de cap.
9: Mal de cap.
10: Mal de cap.
9: Mal de cap.
10: I sí que és cert que, i no vull donar detalls, evidentment, perquè és una confidencial, però en referència amb el Resplendor, és un hotel que queda una mica aïllat, en una zona de muntanya.
9: Sí, per això la similitud, vaig pensar, s'ha dit, sí, anomenem l'hotel Overlook,
10: sí,
9: en honor a aquesta pel·lícula, perquè sembla com si haguéssim estat a l'hotel,
10: sí,
9: Overlook.
10: Sí, unes muntanyes a la qual també hi ha boires a l'hivern, no?
9: Les boires.
10: Vull dir, alguns dies que nosaltres vam estar allà, també es va aixecar amb molta boira, no veies avall de 2 metres, i donava una sensació d'això, no?
9: Aïllament.
10: D'aïllament, de misteri.
9: Misteri.
10: No? Com el programa que ens toca.
9: Jo, en el meu sentit, quan vaig entrar en aquella habitació 217, després ho vaig pensar i dic, aquesta no és l'habitació. I llavors el que vaig dir, dic, el que sí és cert és que en aquella habitació va passar algú que es va tindre que evacuar, i em vaig pensar, dic, l'habitació 217, o sigui, algun està tancat, no és aquesta, és la del costat. Sabeu que estava tancada l'altra,
8: sí,
9: no s'hi podia entrar.
8: Sí.
9: En el qual és evident que si hi havia un lloc on hi havia energies negatives seria molt imprudent que es pogués entrar per error. Segurament van tancar aquella habitació i van tirar la clau perquè ningú no hi pogués entrar, la que estava exactament al costat. I és possible que, clar, allà on estàvem fossi tan a prop que alguna cosa d'aquestes energies fossi, diguem, sentit per persones com el Josep Antoni, que tu tenies mal de cap,
10: sí,
9: m'acabes de dir, o el Jean-Luc, que especialment recordo que va sortir per cames.
8: Sí.
9: No ho va especificar, però ell no estava còmode en aquella situació, o sigui, va sortir. Deixant de banda la nostra experiència, vosaltres recomanaríeu aquest lloc, aquest hotel Overlook, a la gent que hi anessi, en aquests moments, tal com estan les coses?
8: Sí, de fet, nosaltres vam passar la nit allà i vam estar molt a gust, molt tranquil, vam, bueno, amb tot en general, sopar de germanor, amb tots vosaltres, més gent d'altres...
10: De fet, la resta de les persones que han estat i que no coneixen aquesta història, i que potser potser ara, el dia que ens escoltin, ho podran comprovar, jo penso que no van sentir res, no van comunicar res, ja havíem estat una altra vegada més i no havien tingut cap mena de sensació estranya, tot i que el joc sí que a la nit té un aspecte una mica misteriós i màgic.
9: Sí, tu, parlant d'això, d'aquest aspecte misteriós i màgic, et penses, Josep Antoni, que aquest lloc podria ser un lloc de referència per espiritistes i persones que volen experimentar amb les energies o portar als altres dimensions?
10: Jo penso que és el joc, a més allà al costat també hi ha un petit, una vesta és un petit castell, hi ha un mirador molt interessant. Jo penso que rodejat d'unes muntanyes molt específiques, amb cingleres i tot, i aquí ja callo, ja no dic res més.
9: No,
10: perquè hi ha molts jocs a Catalunya que respondien a aquestes definicions, però sí que són jocs que tenen, sempre la muntanya ha tingut dintre de la nostra cultura i dintre de les llegendes com un aspecte, diguéssim, una mica misteriós, no? I sobretot captador, és com si tinguessin una força magnètica que atrauen, que capten no solament la humitat i els núvols i la pluja, sinó també aquestes ones i aquestes forces, diguéssim, del més enllà, no?
9: De totes maneres, no calia anar tan lluny per trobar una casa amb així manifestacions estranyes i espirituals, perquè aquí a Rubí ens consta que hi ha una masia encantada. De fet, n'hem intentat des de Misteris de la Nit fer una investigació de camp en aquesta masia de Rubí, però el masover ens va dir que de cap manera, que no ens podia deixar permís, que sobretot no diguéssim el lloc, no fos cas que hi haguessi gent que anés a veure, i així ho anem respectar. Però, Jordi, tu que coneixes aquest cas, també es parlava de veus d'una nena petita.
8: Sí. Correcte, bueno, coneixo un senyor que el que està allà és el seu amic, que visca allà, i li va explicar la història també d'una nena petita, em sembla que va caure al pou o no, o es va ofegar a la piscina, alguna cosa així era, i sí, correcte, la gent senta les veus i poso que presències per la nit i, bueno, sensacions.
9: Sensacions, el que passa és que, esclar, sembla que quan hi ha un lloc amb manifestacions, els que estan per allà a prop, millor que no, ningú no ho sàpiga i que no hi hagin visites com nosaltres, que buscàvem explicar aquestes manifestacions estranyes i misterioses. Josep Antoni, què et sembla aquí a Rubí, tan a prop nostre, que hi hagi una casa encantada?
10: Jo penso que sí, que ha d'haver-hi més jocs també, no? Perquè vull dir, després en parlarem de les cares de Belmez, però són aquests casos que de vegades estan associats a petits cementiris o petites tombes, que aleshores és com si les persones que estan allà enterrades mantinguessin la seva energia i aquesta energia sorgís en forma de cares o en formes de sons, no?

0: Doncs sí, continuant amb el que comentava, no? Hi ha el cas de les Clares de Belmez, que ara explicarem una mica més de detall. L'any 1971, Belmez de la Modalera, un petit poble de menys de 2.000 habitants de la província de Jaén, va ser notícia a tot l'estat. Havien aparegut unes taques en forma de rostres humans al terra de ciment de la cuina d'una veïna del poble. Uns dies després, un paleta va fregar la taca i va posar guix a sobre, i segons diuen els afectats, tornàvem a sortir novament i fins i tot apareixien, desapareixien i es transformaven en noves cares. Davant d'aquest fet van venir experts mundials de la parapsicologia, com Germán de Albumosa i Hans Wendel, que van qualificar el fenomen com a mínim com un misteri sense cap mena d'explicació. Alguns mitjans de comunicació titjaven aquest fet com un frau i es basaven en algunes proves que les clares havien estat pintades amb nitrat i clorur d'argent. L'any 2004 mor la propietària de la casa i descobridora del fenomen, i tornen a sortir novament noves clares, que ara són investigades per la SEIP, que és la Societat Espanyola d'Investigacions Parapsicològiques. Arriben a la conclusió que es podia tractar de teleplàsties, residus d'ectoplasma, dels quals tu, Josep Maria, parlaves abans. Si bé la família de la propietària de la casa afirmava que no estaven fent cap negoci amb les aparicions, un any després de la mort de la Maria Gómez, la propietària d'aquesta casa, van enregistrar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques les clares de Belmez. El parapsicòleg Francisco Báñez considera que les clares només són taques d'humitat que la pareidolia o capacitat humana de reconèixer formes definides sobre taques o imatges difuses fa que es vegin com a figures humanes. Aquests estudis es van publicar l'any 2007 en un llibre, Les clares de Belmez, en el que es posa que des del principi es tracta d'un frau i que les imatges han estat pintades, i creu que alguns dels investigadors han manipulat les dades per a fer veure que es tracta d'un fenomen paranormal. D'altra banda, hi ha investigadors que pensen que les clares tenen el seu origen en un antic cementiri medieval, que és el que comentava abans, del segle XIII, descobert a sota del terra de la cuina, i que és la causa d'aquestes teleplàsties associades a psicofonies.
1: Molt bé, Josep Antoni, aquesta qüestió de les cares de Belmez ens ha quedat molt clar. Està clar que la investigació de cases encantades no és una tasca fàcil. Per això vam pensar que una de les coses que havíem de fer és visionar algunes pel·lícules importants relacionades amb aquest tema. I aquí el Jordi ens explicarà una de les pel·lícules que anem a estar visionant i el que anem a treure en clar d'aquesta pel·lícula. Endavant.
2: Sí, vaig veure el Internado, és del 2004, és una pel·lícula francesa, on la història comença als Alps francesos, en un orfarinat dels Alps francesos. Llavors tot comença la pel·lícula quan, bueno, com sempre, llamps, trons i una nit de por. Bueno, l'Àlex s'aixeca per anar al lavabo amb la llanterna i acompanya amb una amiga de l'altra habitació, perquè dormien separats, els nois i les noies, lògicament, en aquella època. I llavors, bueno, comença a obrir les aixetes del lavabo i no funciona cap. I li diu la nena que són els nens que donen por, que surten al lavabo i, clar, i al sortir del lavabo torna les aixetes a ruixar. Llavors torna enrere fins que l'Àlex veu una ombra darrere del cristall, s'enfila, cau i, clar, es queda allà, bueno, mor allà. Llavors és la senyoreta Blanchard, que és la jefa de l'orfenat, contracta a la senyoreta Anna, que és perquè ajudi a la... Bueno, que viu a la... Només queda la senyoreta Judit, que és la que... I Elenca, que és la cuinera, perquè la puguin... Bueno, puguin ajudar aquesta nena a anar... Llavors, què passa? Que, bueno, l'Anna es desperta cada nit, no para de sentir el seu nom, crits, passes, cops, i bueno, fins que ella comença a investigar i troba a l'habitació on dormien els nens una foto del nen, aquell justament que va morir allà a l'orfenat. El jardí troba, baixa un dia per a, amb la senyoreta Judit, i es troba una capella on troben darrere unes caixes de tots els arxius dels nens desaparegut que no sabien on estaven. Clar, la jefa el veu i ja li diu que no, que què fa aquí ficant-se on no es té que ficar. Llavors, com la Judit la tenien mig drogada per pastilles perquè deien que estava boja, llavors ella comença, li ajuda amb ella a trobar a veure on estava.

0: l'Anna, que està embarassada precisament, baixa amb molt dolor i que es troba baix com un, com una antiga sala d'aquesta de pels nens que estan bojos o que tenen problemes i els, bueno, els tenien lligats allà, on es troba en una de les habitacions, perquè sent soroll, unes banyeres on tenien tots els nens allà. Ella els aconsegueix veure, té el nen, li ajuda a tindre el nen que estava embarassada, va tindre el bebè, i clar, però clar, mor en l'intent de, en aquella època, doncs no, va morir quan, quan va néixer el nen, els dos van morir. Bueno, total, que tanquen definitivament l'orfanat, i la senyoreta Judit, ella nota que li criden pel seu nom, puja les escales a buscar pintures i fotos que tenia, i aquí es troba l'habitació, doncs l'Anna ja amb el bebè, junt amb tota la colla de nens que estaven morts, els tenia tots com si fos la seva mare. Increïble.
1: Increïble, increïble, i a més, és clar, això és una pel·lícula, però resulta, Jordi, que m'has portat un llibre que es diu Edificios Embrujados, de l'autor, el Miguel Ángel Segura, que parla d'un cas semblant molt amb aquesta pel·lícula, sí, però que és de veritat, l'orfenat de Santa Teresa de Jesús. Què ens pots explicar sobre l'orfenat de Santa Teresa de Jesús?
0: Doncs pues mira, això és un orfenat...
1: Està a prop d'aquí, eh?
0: Està aquí, a la província de Barcelona, a Sant Llorenç Savall, i res, un orfenat que es va inaugurar el 1960 i va, bueno, va estar actiu fins a la dècada dels 80, on convivien més de 200 nens amb problemes mentals, físics, eren maltractats per la seva família, de pares separats, toxicòmens, i bueno, tot l'edifici es nota una sensació d'un ambient bastant carregat, que és el que parlàvem abans, el tema de sensacions de fred, de, bueno, s'escolta música de l'orga, cops, crits, plors, i també sensacions de presència humana, no? I sí que és veritat que on més se sent és la cinquena planta, que són les golfes, on representa que tancaven els nens, hi havia com petites habitacions on tancaven els nens que es portaven malament o tenien algun càstig o no feien els deures. I allà mateix justament veuen passejar una monja que es diu Fàtima.
1: Carai, Fàtima.
0: Sí.
1: Josep Antoni, tu coneixies aquest cas de... que el tenim tan a prop?
2: No, de Sant Llorenç, no. Home, sí que és cert que Sant Llorenç està al voltant de les muntanyes de Sant Llorenç del Munt i és una zona que també té moltes cales energètiques, no? És unes muntanyes fantasmagòriques de nit amb els seus aspectes. I clar, no sé si això té a veure, aquesta cala de la muntanya també es transforma cap a aquest ofrenat. Actualment funciona, ja no funciona, no? Ja
0: deu... No funciona, va ser a la dècada dels 80 tancat, quan ja va desaparèixer tothom.
2: I està tancat ara.
0: Està tancat, bueno, està abandonat el lloc.
2: Abandonat,
0: directament abandonat.
1: Doncs mira, ara que dius llocs abandonats, un dels temes que volem investigar des d'aquí Misteris la nit és llocs abandonats, pobles abandonats, on també es parla de portals a altres dimensions. I així ho deixem avui, en el tema de les masies encantades, els hotels overlooks i orfenats. Amb vistes al pròxim programa. Josep Antoni, anirem a dormir tranquils a casa avui o què?
2: Jo, per si de cas, deixaré alguna llum oberta.
1: Jordi.
0: Jo també, jo dormiré tranquil, però sí amb la llum oberta, de, sobretot de fora.
1: Doncs,
0: i l'alarma posada.
1: Oients de Sant Quirze, si aquesta nit mireu per les finestres i veieu que hi ha unes llums obertes, ja sabreu de qui són.
2: Sí, dels personatges que ja pateixeran insomni durant molt de temps.
1: Moltes gràcies per estar aquí i fins la pròxima a Misteris la nit.
2: Bona nit i bones festes.
0: Bona nit, gràcies per tot, per convidar-me. Bones festes per tothom i un plaer estar aquí. I continuarem. Gràcies.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, preguntant-vos què trobeu més perillós, si fer-vos un vermutet amb material radioactiu de Txernòbil, fer salvar amb un paracaigudes de l'Express, o anar a una trobada del Wenry entre Valverde i Chouameni, som, vols saber?
3: Sí, se m'està, baby.
2: Néstor Sart.
4: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
5: Berce.
6: Bona tarda.
2: Magí Berneda.
7: What's wrong? Snake! Snake!
8: Això que els jugadors siguin més del Barça que els aficionats del Barça, m'encanta. Molt bona nit.
2: Clar. Manuel Lucero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
11: Bona nit, conocidos.
12: El rosegador de mida gegant són Chouameni.
13: No, de fet, el rosegador de mida gegant és l'Mbappé, tio, fent aquella
12: tota, tio.
13: Sí, és fent aquella piulada, tio, de a la Madrid amb el 2-0 al marcador, tio.
2: El rosegador era Luis Suárez amb la seva mania de mossegar la gent. Jo sóc Pau Aguilar.
14: I'm Commander Shepard and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Si caemos un inicio del bosque. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes a Pau de Pàgina, El Yelmo, Sacrifici, Pixelània i Videojocs de Paraules. Comencem amb Freaks and Beers.

0: Molt bé, nois, què tenim?
1: Magí, parla'ns d'aquest buit que està baixant.
2: Aquest buit, el directiv 80-20 és, ja no em sé ni on li el puto el videojoc aquest creat del...
3: És la nota, passa de 80-20,
2: no?
3: Rebaixa.
2: Directiv 8020, el nou videojoc de, dels creadors de l'Until Dawn, del, el que tenim a mitges, o molt al principi, com es deia, el de...
4: De Quarry.
2: De Quarry, de la cantera.
4: Són Supermassive Games.
2: Supermassive Games, gràcies, ja tenia totalment out. El tema és que així, hi havia un moment de calentura que teníem en el WhatsApp privat, però que diu això, un buit de IGN. El que passa és que entre la Metacritic veus que la cosa està, ha caigut a 70 i
4: sí, sí.
2: Poc.
4: GameSpot li ha posat un 5 sobre 10, eh?
2: 5 sobre 10. Sí, veig Mary Station un 6. Bàsicament entenc que, o sigui, els titulars són més del, més del mateix.
3: Els d'IGN han cobrat més.
2: No, però, o sigui, potser això és el típic. Bueno, ja en parlem també avui de què s'espera d'un videojoc, no? O què pot ser un videojoc, perquè bàsicament aquest Directive 80-20 és el perfil d'aventura que molta gent potser considera poc videojoc. A nivell de jugabilitat, bàsicament, és un joc molt cinematogràfic on bàsicament estàs decidint si esquerra, dreta, amunt o avall, i algun quick time event i ja està.
0: Vull dir, això el mixtape.
2: No, el 80-20, el Directive 80-20, que són totes aquestes aventures.
0: Anava a dir, perquè del mixtape he llegit crítiques molt similars.
2: Per això deia que després quan em parli a Pixelania tornem a debatre això, però aquest cas és un cas que hem jugat tots. O sigui, en el cas de l'Until Dawn, és menys videojoc que un Castlevania, que un Metroid, que un Hades.
0: Però això, clar, aquí...
3: Sens dubte, sí.
0: No, perquè anava a dir el Heavy Rain, per exemple...
3: Qui la va discussió?
0: El Heavy Rain?
2: Heavy Rain, exacte. Heavy Rain... Que,
3: però
2: que,
3: Heavy Rain...
2: Que té de videojoc. No, és veritat, sigui...
4: Però què vols dir que té de videojoc? No entenc la pregunta.
2: Estic fent d'advocat del diable, perquè hi ha molts jocs com, per exemple, l'Until Dawn, quan, com a videojoc sí que és cert que mous un personatge i a nivell de jugabilitat és curt, és un joc que és senzill a nivell de jugabilitat, el treu pit amb altres aspectes, en aquest cas com podrien ser tots els de Supermassive Games, són jocs molt cinematogràfics on la decisió i el tema aquest de l'efecte papallona, no? I que hi ha conseqüència en funció de les decisions, és la gràcia del joc, però és una miqueta això, el tirat d'aventura. A nivell de jugabilitat hi ha molta gent, jo no soc d'ells, que critiquen molt aquest tipus de videojocs, o sigui en el cas, no vull ficar-m'hi però m'hi fico, en el mixtape que IGN li ha fotut un 10, hi ha molta gent que no considera, o sigui, considera que no, una aventura narrativa no pot ser un 10 com a videojoc, entenc. O sigui, dins
0: hi ha gent com el Patrick Urbano, com el Pau Aguilar, que consideren que no pot ser un 10 perquè la perfecció no existeix i per tant Déu és impossible.
2: Això muerte, o sigui, prou ja. Sí.
0: No, però el també és el punt aquest de que també llegia gamers dient que posaven vídeos de crítics jugant a videojocs i en tenien per compte un videojoc com el mixtape.
2: El de Cuphead, molt divertit. No, però ja en parlem del mixtape. En el cas aquest, torno a repetir, la nota que un 8 crec que podia ser molt... Sense haver-lo jugat, és el típic joc que et podria dir que és un notable. Potser un 8 és excessiu, però sí que és cert que la gent que el penalitza és perquè diu que és més del mateix. O sigui, ja hem jugat això, l'únic ara, Supermassive t'ho adapta a l'espai i que tampoc la història no és tan sorprenent, perquè en aquest tipus de joc...
4: Bueno, o sigui, llavors a partir d'ara, els Marios, per exemple, un 2 sobre 10 cada cop que treguin un Mario.
2: No, perquè la jugabilitat dels Marios... Pau, tu no sé quan fa que no jugues un Mario, tio, però els Marios cada...
4: Pos la puta vida,
2: cada
4: clar.
2: Cada Mario et sorprenen, tio. Són plataformes que es reinventen. O sigui, cada... L'últim, el Mario Wonder, a mi no em va agradar gaire, però he de reconèixer que cada pantalla tens mecàniques noves que no has vist mai en la història de les plataformes. Vull dir que són jocs que saben o sigui, Nintendo i plataformes i Mario, és brutal la reinvenció que tenen. Total, que això, que jo aquest joc el tenia, li tenia ganes. També he de dir que són jocs que crec que no podrem repetir mai l'experiència de tornar-lo que vam viure amb l'Until Dawn. O sigui, el record, jo per mi l'Until Dawn és un molt bon joc, però perquè el vaig jugar amb vosaltres, érem una colla prenent decisions, anàvem passant el mando i vam fer l'autèntic sprint de quantes hores, si ens el vam cremar més o menys el mateix dia, no? No sé.
0: Sí.
4: No sé. És que si t'hi poses, si t'hi poses en sèrio, molt, molt llargs, no, no són aquests jocs.
2: És una experiència d'aquestes que com a videojugador a mi m'encanten compartir el joc amb més gent en un mateix moment, unes hores, i et dic, si no va ser una sessió, va ser amb dues sentades. Però això em va agradar molt i em va marcar molt. Hi ha molta gent que el juga sol a casa i dius, bueno, sí, té coses, tal. Clar, l'experiència de jugar-lo amb gent, decidint, cridant-nos, no, sí, vigila't. Vull dir, això és molt guai, això...
4: Jo és que encara estic afectat psicològicament per aquest grupuscle de gamers que diu que les aventures narratives no poden ser bons videojocs.
0: Sí, el, Walking Dead és un dels millors de tots, tio, i és una
4: I el Disco Elysium què? Vull dir, és que sí, clar, no sé, vull dir...
5: I a més, jo, aquest és el gènere. O sigui, el gènere és marca el que marca. Sí. I si t'agrada bé, no, però que...
0: És com
5: no
0: arcade, tio, o...
5: Clar.
4: Clar, que, o sigui, farem ara un rànquing, o sigui, ara un shooter és més videojoc que un point and click, però menys que, una aventura gràfica.
3: No, però jo volia, no pas que volia entrar quan parléssim del mixtape,
2: pues després,
3: però m'ho guardo per després?
2: No ho sé, com creguis, com
0: creguis. Bueno, sí, no, però perquè hem de fer sonar una mica la fanfària, tio, perquè hem de parlar d'un parell de fiambres, tio.
4: Sí.
2: Vale, doncs aleshores...
4: Hi ha fiambres, nois, aquí, vull dir, una mica de...
2: Cada programa, nois.
3: I no és el mixtape.
5: Jo crec que hi ha videojocs que, depenent del context, es gaudeixen més o menys. I això no fa que el videojoc sigui pitjor o millor. Vull dir, posarem un exemple. Com es diu aquest de cuina...
0: Overcooked.
5: Overcooked, qui sigui un Overcooked sol?
0: Ningú.
5: Cap. I es pot jugar sol, si vols. I és per una merda. És pitjor videojoc perquè no, és un videojoc que el gaudeixis en...
0: És un party game, sí, és un
5: party game. Que no és un videojoc, un party game, perquè has de...
0: Bueno, com es deia, aquest joc, Magí, tio, el Hans Penekul, tio, com es deia? Ha sido tu. L'ha sido tu.
2: Sí. Allò és de lo menys videojoc que podem catalogar dels...
0: Bueno, doncs com el Paraulògic, tio.
2: Exacte, el Paraulògic és un videojoc. Sí, és que és, bueno, sí. I però no vull entrar al debat perquè a mi m'agrada que tot, o sigui, ampliar tant com puguem el tema videojoc.
0: Això, però és que el que dius tu és que tants culs, tants seients, tio, doncs és això, sí, exactament. Sí. Tothom ha de tenir un videojoc i ja està, i que aquest videojoc no m'agradi, per exemple, el que deia, a mi els Zeldes, tio, jo al final, a mi els Zeldes no m'entren els Zeldes.
4: No, però és que no és això, no és això el que s'està dient, Pau.
0: No, és la mecànica del joc i tal i qual, i
4: Pasqual. No, clar, a mi hi ha videojocs que no són per mi, no m'apel·len a mi, però són videojocs. Vull dir, aquí el que la gent està dient és que no, és que aquest gènere no mecànica, són videojocs.
0: Sí, bueno, per la mecànica del joc i tal i Pasqual, no, però jo el que estic dient és un tipus de videojoc.
4: Sí,
0: és un tipus de videojoc. Vull dir, hi ha els escacs, hi ha el trivial, hi ha l'assalto al poder, i cadascú juga el que vol, doncs el mateix aquí.
2: Sí, sí, crec que estem molt d'acord.
0: Bueno, entrem amb la fanfària, no és, tio? Ha mort Gerry Conway. Gerry Conway, que és co-creador de The Punisher, de Ben Reilly, de Firestorm, de Jason Todd i del còmic La nit que va morir la Gwen Stacy, que és un dels còmics més importants de Spider-Man. I ja s'està anant, està Stan Lee s'està emportant a tots els bons amb ell, tio. I després l'altre que tenim per aquí, que ara no el trobo, aquí, el Patrick Muldoon,
3: el veterinari del gos de Stephen. No.
0: Patrick Muldoon és el Tiger, diu, de Starship Troopers, el rival en el triangle amorós del Rico, diu, el me voy para mañana a Ter Escobar.
3: Va ser el pilot,
0: sí,
5: el que la xuca del cervell, no?
0: Exacte, que la Denis Richards li fan amb ell, però li fan un cap i cua, no? Diu,
4: fa aquest discurs tan èpic al final de algun dia algú com jo vindrà i et donarà el que et mereixes, no? Al final, és la xarra d'emoció, és un...
0: Sí. Però fa un clar abús de poder, no, com es diu, abús de poder, no, tràfic d'influències.
4: Abusa del rang quan es baralla amb el Rico.
0: Abusa del rang, i dos, aprofita el seu rang, tio, per posar el pibonaco, tio, de coc pilot amb ells, o sigui...
4: Mou els fils una mica,
0: totalment,
4: per, sí, sí.
0: A la Ticondero.
3: Tots haguéssim fet el mateix, tio.
4: Pues quan has dit dos fiambres, Pau, em pensava que deies altres dos. Jo tinc dos fiambres més.
0: Vinga, suma.
3: Hòstia puta, tio.
4: Ha mort Michael Pennington, que és un actor que no és molt conegut, però va fer de Moff Gergerot a Star Wars El retorn del Jedi. El Moff Gergerot és aquell que és el que supervisa la construcció de la segona estrella de la mort, el que diu que l'emperador vindrà i sí. L'emperador vindrà i no estan
0: no estan gens contents. Sí.
4: I l'altre que ha mort és el Koji Suzuki, que és l'autor dels llibres de The Ring.
0: T'acabes d'inventar el nom. És que ha fet dues coses japoneses. Koji Suzuki.
4: Ja, és un nom d'una persona. Sí. Pues no, és l'autor de The Ring, del llibre de The Ring, i de Dark Water, que també és una pel·li adaptada d'un dels seus contes curts, que és una pel·li també bastant llullera, que està prou bé.
0: Tornem a la discussió eterna americana-japonesa, tio. El Magí, americana claríssim.
2: De Ring, sempre.
0: De Ring. I,
2: sí, és que el cinema japonès de Japó m'han
0: anat moltes coses, però el ritme, sí.
2: potser quan ho vaig veure, havia vist molt poc cinema japonès, i potser ara l'entendria més i entraria més. A mi em va costar molt. L'americana tenia el ritme que jo n'estava i els ensurts que em van fer passar.
4: A mi la versió americana em va agradar. Jo vaig mirar primer l'americana que la japonesa, l'americana em va agradar i la després la japonesa em va agradar més.
0: És que tornem a la mateixa discussió eterna, que és que l'americana ho ensenya i la japonesa ho insinua. I és aquí.
4: Sí, triga molt més a mostrar-te molt més a veure què passa. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Molt bé.
4: Molt bé, doncs fins aquí Freaks and Beers. I ara, Adventures of Lolo.
0: Què ens portes avui, Lolo? Què he cobrat? Vinga, va.
5: Avui porto una autora que crec que ja he portat. És que intentava aquesta tarda fer una mica de memòria. Crec que ja he portat un còmic seu, que és Hierba o la Espera. És una...
0: Això és el que pensa un porre, és un porre, em faig un hierba ara, tio, m'espero a sopar, tio.
4: Això és el que sents a la vila de l'autònoma, no? Hierba.
5: És una autora coreana que es juga una mica als quartos perquè parla molt de les misèries de Corea, de, vull dir, és,
3: Corea sud o nord?
5: No, Corea la dolenta.
0: La del nord.
5: No. La del nord.
0: Sí, la Corea del Sud, la Corea del Sud tampoc és tan guatxa.
3: Sí, sí, però
5: no, bueno, jo dic la dolenta perquè
0: sí,
5: no la
0: pinta. Sí, no, jo ho deia perquè al final van tenir una dictadura fins fa, o sigui, no és tan guais com deia. Però no, la Corea del Nord.
3: Però pots anar a viure i treballar.
2: És com estar a Nova York, a Corea del Sud.
0: A nivell de ciutat, sí.
2: Té el millor de Japó i el millor d'Estats Units.
4: Magí, tu que ets professor, allà tenen un sistema educatiu que és mà de ferro, no us ho
2: entenc. Perquè
4: clar que sí, home.
2: No per explicar les coses i no ho entenen, nois.
4: Magí Urriols.
3: El fill de l'educació,
0: com el facin secretari d'educació, tio, aquí no cantarà ningú. Vagues,
2: hem de fer un referent que és en Corea, però no del sud, del nord. Jo aniria a buscar una mica més amunt.
0: I el Japó, no? aquella gent que crea hikikomori, tio, com si fos indústria.
4: Perdona, Takeshi Kitano, Battle Royale.
0: Sí, tu...
5: La cara del rei, no? Els quadres.
0: La cara del Magí, sí, tio, supervisant les aules, en totes les aules, no, tio?
5: A la meva època hi era el quadre del rei a l'aula. No sé si ara encara són.
2: Ara no hi ha
3: res. No, nosaltres no hi he estat mai.
0: És que jo m'he criat en un públic molt d'esquerres, tio.
5: No, era públic, però...
0: Però de quin lloc d'Espanya?
5: A Múrcia.
0: No fa falta dir res més.
5: Sí, clar. No, però no sabia si era algo...
2: No, aquí
5: a Múrcia som molt fatxes.
2: Aquí no els busquis, no busquis algú.
5: Som, no som. Bueno, continuo.
0: Corea.
5: Si em deixeu. Aquesta autora té, o sigui, per introduir una mica, perquè sapigueu una mica quin tipus de còmic que fa, l'Espera, crec que era L'Espera o Herba, no me'n recordo, perquè es barreja una mica, va sobre la tracta d'esclaus que hi havia entre Corea, a les noies, a les prostitutes, que hi havia comerç entre les cobreres. Hi havia un merder, però tot això jo no coneixia, i arreu del còmic vaig conèixer molt, i és molt, molt, molt dur. Ella parla de la seva àvia, crec, o Basàvia, no? Es diu Basàvia?
0: Basàvia, sí.
5: Basàvia. Mm-hmm.
3: I... Sí que l'he buscat grans, no?
0: Com apreten, no?
3: Fetichisme molt raro aquest dels coreans. Travessa a bisabuela, faci un poc favor.
5: Però bueno,
3: me conformo. Però, vale. Veure's trinxeres i vols luchar.
0: La gana fa que el pa no sigui tu, nois.
5: I aquesta vegada jo, bueno, va ser quan vaig anar al Tomo Sigrapas, la tenda aquesta de Madrid de còmics, i la Marta em va dir: ostres, mira, l'autor està, que es diu, perdona, però és que el nom és, o sigui,
0: podries dir qualsevol cosa i t'ho haguessin comprat.
3: Sembla no? Coreà.
5: Kim Suk Kendrick Kim.
2: A veure, això és videojoc de paraules inst.
5: I el còmic es diu Perros. I em dirà, va. Jo esperava que... Jo ja sabia que seria una mica drama. Però jo...
4: Perros, que allà sols.
5: Ah, és que parla d'això.
4: Bona cuina.
5: Jo no ho sabia, jo pensava que era una llegenda. Aquesta que els... No, els xinos...
0: Es menjan els vosos.
5: Quan vam anar a Japó, ens van dir que les huelgas, les vagues d'aquestes japoneses, són mentides.
0: No va treballar més, és que l'empresari se li fot dura i brillant.
4: És una mentida de la patronal d'aquí, no? No, la vaga ja la fan treballant.
0: La patronal d'aquí va dir: on podem inventar-nos això, tio? Aviam si cola.
5: I jo pensava que els gossos eren una mica el mateix. I no, i parla d'una parella que no pot tenir fills, i adopta uns gossos, se'n van a viure al camp, i se n'adonen que al poble hi ha gent que
0: es mira els gossos amb saliva a la boca, no, tio?
5: No, però no, però quasi. Vull dir, el que fan és que no, ells veuen gossos a les gàbies i tal, i com que a les dues, tres setmanes ja no hi és, no? I és com, i parlen com que ells ja saben, no? que és per això, però com ell, no sé, una mica aquesta, no? Ells tenen gossos, els gossos no es volen per menjar-se'ls, es volen per gaudir-los i per disfrutar de la seva
0: companyia,
5: però sí que hi ha un negoci, no? I un ahí com que se'ls mengen i tal, i és això. Vull dir, el còmic és molt senzill. Ella, de fet, tot ho dibuixa amb blanc i negre, com a tinta, no? és molt japonès, és com les estampes japoneses, no? de començament del segle, no? Que eren aquestes estampes de les onades de Japó, i aquesta, que és molt típic, però en blanc i negre. I està molt bé, està molt bé, perquè jo no esperava que parlarien del tema dels menús de gossos. I és molt bonic, el llibre és molt bonic, parla també de la parella, com els gossos ajuden, no? No? Com que ells volien tenir fills i no poden, doncs els gossos una mica substitueix, no? Aquest buit, no? Que els deixen. I està molt bé, ja, a mi és que de veritat m'agrada. I de fet, aquí, buscant una mica d'informació, he vist que té un que es diu Mi amigo Kim Jong-un. I aquest me l'agafaré segur, perquè no parlarà ben segur. És molt bonic, jo recomano aquesta autora.
0: Ella és sud-coreana, eh?
5: Sí. Ah. És sud-coreana, però té família. Ella parla molt perquè la seva família és... Va
0: refugiada, diguem-ne.
5: És refugiada del nord, sí. Ah. Sí. I bueno, ja us ho dic, està molt bé, és molt bonica, dibuixa molt bé, escriu molt bé, i té moments que es dibuixa d'una forma que dius, va, molt bé. És una mica, ja agafant una mica el concepte, és una mica Paco Roquista també. Aquesta, no? No fa floritures, però el dibuix funciona molt bé, s'expressa molt bé,
0: m'agrada perquè ara establirem un rang, no? Que és de Romita Junior a Paco Roca, no? I en quina línia està, tio?
5: sí, molt bonic. Si us preneu el còmic com que és, si sou molt sensibles amb el tema gossos, doncs potser no, però tampoc és molt cru, no és molt cru. Ho parla, però ara no ho fa d'una forma directa i explícita, no és com que ho intueixes, no? Ho diuen, però bueno, i com que no, mira, aquest gos ja no hi és, i parla d'aquest gos i després, no, als dies apareix un altre i l'agafen i el passegen i pum, desapareix de nou, no? I bueno, parlant una mica, és una mica així, però està molt bé, molt bonic.
4: Bueno, però és purament una qüestió cultural, vull dir, allà se'ls mengen, sí. I aquí els tenim com animals de companyia, vull
0: dir, això passa als Estats Units amb nosaltres i els conills, eh?
4: Exacte, sí, sí.
5: Sí, però potser hi ha gent que és sensible a aquest tema. Pues bueno, pues potser si és molt sensible aquest tema, pues no, però tampoc és molt cru el còmic.
4: No té Manuel d'això?
5: Jo li posaré un 8 o un 7, però perquè és que els altres em van agradar molt, molt, molt més. Suposo que la temàtica ser una mica més humà i em va tocar més, però això, m'esperava una cosa una mica més, no? que tractés temes una mica més socials, més, no sé, que m'agraden més a mi, i no va ser així, però un set, molt bé.
0: Perfecte.
4: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, notes a pau de pàgina.
0: Drets d'autor. El tema dels
3: et buscaré la fernada d'aquesta, sí, d'aquesta. Sí,
0: el tema dels biopics són els biopics, perquè no sé què són, les dramatitzacions de vides de personatges o de grups de personatges. S'està posant molt de moda a nivell cinematogràfic, sobretot en tema de cantants. Bueno, tenim aquesta.
4: Fantàstic. Fantàstic. Tu no
0: que
4: no de la boca. La pagata plena d'il·lusions.
0: Total, el tema d'aquests del biopic s'estan posant de moda i de fet ara, fins i tot ara ja s'està preparant un dels Beatles amb l'actor aquest que ens agrada tant, l'irlandès, em sembla que hi ha el Gerard Keegan? Butler, oh. El Keegan, que fa de Ringo Starr, n'hi havia dos més, no sé si l'Elordi i el Mescal, o sigui,
4: sempre són els mateixos, tio.
0: Aleshores, de biopics n'hi ha de tres tipus a nivell de títol, vale? Els que porten el nom del protagonista, els que aprofiten una fase d'una cançó del protagonista, o els que consideren que el públic és subnormal o analfabet i posen el nom del protagonista i el títol de la i una cançó. I aleshores, el primer grup, per exemple, tindríem Elvis, tindríem Lola, que aquest és més nostrat, en una pel·li de Lola Flores que es va fer, Rey, que és la que va guanyar l'Oscar al Jamie Foxx per fer de Rey Charles, The Doors, amb el Val Kilmer fent del Rey Lagarto, Michael, que ja la sabem, amb el nebot d'això, Amadeus, Calas, Tina, City Nancy, Nina, de Nina Simone, i del segon grup, que serien les frases, tindríem Walk the Line, que és la del Joaquin Phoenix fent del Johnny Cash, Great Balls of Fire, fent el Dennis Quaid de Jerry Lewis, I Wanna Dance with Somebody, que és de la Whitney Houston, La Bamba, on el Diamond Phillips fa del Richie Valens, Straight Out of Compton, que parlen dels NWA, Rocketman, Back to Black, que és la de l'Amy Winehouse, Get On Up del Chadwick Boseman fent de James Brown, 24 Hours Party People, La Vie en Rouge de la francesa que està a tot arreu, tí? La és igual, quina? La que feia la pel·li, és igual, fent de Edith Piaf, no. Quina? La Marion Cotillard fent d'Edith Piaf, Control, que és la pel·li sobre Liam Curtis, el cantant dels hòstia puta, tio. Dels
4: Joy Division.
0: Gràcies. o Sexual Healing. I aleshores tindríem el tercer grup, que és on et diuen el cantant i la cançó, que seria Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, aquesta d'això, o aquí, que Get On Up, perquè consideraven que els espanyols eren retrasats mentals, van posar I Feel Good, la història de James Brown. O sigui, la pel·li que es diu Get On Up, aquí es va dir I Feel Good, la història de James Brown.
4: Que, o sigui, aquells vídeos amb la broma de la cançó de l'Ostia, que era un crit.
0: Que també els fills de puta els hi amaguen el buffer, tio, perquè estigui el més a prop possible. A mi, d'això, però el que m'agrada més és el monòleg aquell de l'Eddie Murphy de James Brown, tio, no sap parlar, no? I saps que ha dit una frase important quan acaba amb un au, yeah! Saps? I aleshores diu, què m'he perdut? No? Aleshores, he decidit, per finançar una mica Freaks and Beats i que pugem de categoria, he decidit començar a registrar noms de futurs biopics. I així, quan els vinguin a cercar, ens donaran dineret, vale? He tirat aquí uns quants noms. Aviam què fem. Mente de tiburon, nois. D'entrada, clarament, la segona part de Michael s'ha de dir Michael 2. Chambone! Vale? S'ha de dir així. I la tercera, claríssimament, és Michael 3. Vale? És aquests dos ja registrats sota Freaks and Beats. Després tindrem catalans, cantants espanyols. El biopic de Julio Iglesias, òbviament, s'ha de dir Wea! És l'únic títol possible. El de la Rocío Jurado és Com una ola. O sigui, no hi ha cap mena de dubte que serà Com una ola. Bertín Osborne és Buenas noches, señora. O sigui, aquests són títols ja under the name of Freaks and Beats. On tenim molt marge és en els traperos.
2: Ai.
0: Els traperos ens donen molt joc. Kindermano, per exemple, seria Me follo a los negratas. Jo crec que aquest és un bon títol.
4: Sí. Dimitrix. No em creu que es diu Kindermano.
0: Sí, diu, si se l'he portat, sí. I he interpretat les seves cançons, tio. Pau. Pau.
5: És un bon nom.
2: El nom és Kindermano.
0: M'encanta Kindermano, tio, com a concepte. És el germà del Pit Flaco, tio. Sí, et vaig posar tot a un It's a Trap. El vaig desglossar amb ell, que és aquella cançó de...
4: Pot ser.
0: Dame un cigarrillo que me comen los nervios, tio. No te n'en recordo. És igual.
4: Almenys no és Te doy polla, no? I no sé què.
0: Entrem a Bibitrix, que aquí és el segon, que és...
4: Aquí, aquesta sí, me gusta mamar i no sé què.
0: Sí, és el títol que he triat, és Tengo el toto limpiecito. És el títol de la pel·lícula.
4: Que ho diu això literalment.
0: Ho diu això, no? Ho diu això. Sí. A mi m'hi costa... Jo quiero singar. És una cançó que dius... Total. Aleshores, el grup La Fiesta...
4: Vol dir bitxí català sense gas.
0: Singa. La Fiesta, el grup La Fiesta, potser no us sona, però si us poso com a biopic Quiero montarme en tu velero, tio...
2: Home,
0: ja, ja teniu claríssimament. Quiero montarme en tu velero, que potser és la metàfora menys subtil, tio, que ja... Quiero montarme en tu velero.
2: No parla de vaixells, no?
0: Sí, exactament.
5: Sí, sí, m'agrada. Sí.
2: Mirada blanca, nois.
0: Bad Bunny seria vale? Jo crec que Bad Bunny seria aquest. És el títol. És això. És el títol. George Michael, Let's Go Outside. Aquest títol és imbatible. Let's Go Outside. Backstreet Boys. Aquí tenim diverses opcions, ja us les tiro.
3: Everybody, tio.
0: Everybody, yeah. Ha de ser Everybody, yeah.
2: Yeah, és veritat, eh?
3: Yeah, que vagi en diverses línies.
0: Exacte.
3: Yeah.
0: Yeah. O Am I Sexual, que seria l'altre d'això. Que m'agrada molt aquell TikTok que feien, que és, no? Que Am I Original, no? I tots, yeah. Am I the only one, yeah. Am I Sexual, silenci. I l'altre era prou, Am I Sexual, més silenci, no? Everybody, m'encantava aquest TikTok.
4: Un altre que podríem fer, l'Ordi, el Mescal...
0: Exacte, tota aquesta gent. Timothy Chalamet. The Killers.
3: Heu vist l'anunci del Chalamet, tio? Amb Lamine i amb el Bellingham i tot això, tio?
4: Amb Lamine?
2: Jo no l'he vist.
3: Amb Lamine, Chalamet, amb Bellingham, Chalamet. Messi, Beckham, Zidane...
2: Chalamet, ja mal. Però
5: funció.
2: I de què va l'anunci? Què és?
3: Ja, busqueu-lo, ja veureu. Fan com si fos un...
0: Però què estan venent, què venen?
3: Adidas.
0: Ah, vale.
3: És com premundial d'aquests que estan fent ara tot el món. I està bastant guai, eh?
5: Sí, està guai.
0: Molt bé. tenim The Killers amb una de les frases que s'ha considerat la frase més subnormal de l'època del, de la història del pop. Una d'elles que és "Are we humans or are we dancers?" Una pregunta que ningú s'ha fet mai, però The Killers van decidir plantejar-la.
3: Vas decidir que això era excloent.
0: O eres una cosa o eres altra. O balles o ets humà, tio, vull dir, no hi ha cap concepte diferent. Spice Girls, Spice Girls és tricky, he triat "Wanna Ziggy Ziggy Ah", vale? Però aleshores hi ha aquelles coses que passen, que hi ha versions, i crec que a Mèxic segurament la aniré a Mèxic i la registraré com "La pija, la negra i la que me levanta la verga", seria el títol de les Spice Girls. J-Lo, J-Lo, "In Your Mama", "In Your Mama", aquest m'agrada bastant, o "Jenny from the Block", aquest seria l'altre, o un tercer que és ja quan sigui en plan per explicar l'estrellato, seria "I used to have a little, now I have a lot". Aquesta frase també és de la J-Lo. Britney Spears, la fàcil és "Hit Me Baby One More Time",
2: sí,
0: o "Hit Me One More Time",
3: "Oops, I Did It Again",
0: però "Oops, I Did It Again", però jo crec que amb tot el que ha passat del narco, de les narcomandangues, jo li posaria "Tòxic" com a títol de la cançó. I per acabar, "Venga Boys", "Venga Boys", gran gent dels estius, com a títol del seu biopic he posat "I Want You In My Room", i seria una història de totes les drogues i el sexe que va portar aquest èxit prematur d'aquest grup de música de l'estiu.
4: Molt bé, doncs fins aquí notes a pau de pàgina.
0: No hi ha música.
4: No hi ha música. Sí, no hi ha música. Molt bé, i ara el Yelmo.
0: Quin Yelmo sortirà avui?
4: Algú de molta por. Perfecte. Perfecte, nois, avui el Yelmo us porto, sí, us porto una pel·lícula que en temporades anteriors s'ha mencionat en diverses ocasions, però de la qual no crec que mai n'hem parlat amb l'atenció que mereix. I com que Freaks and Beats té vocació de servei públic, he trobat adient portar-la avui a la secció. A part del fet que potser hi ha gent que ens escolta ara mateix,
0: potser que hi ha gent que ens escolta.
4: No, que no, sí, que ens escolta ara, però que no ens escoltava fa 3 o 4 anys,
0: ah, vale,
4: que és quan en parlàvem. Cosa, per cert, deixeu-me dir, molt mal fetes, i ja esteu corrent cap a iVoox, Podimo, etc., a repassar els programes anteriors. A Spotify, bueno, depèn, és allò, és Mystery Box, no? Vull dir, el pots trobar o pots trobar.
2: És una versió reduïda de la de Freaks and Beats.
0: Sí.
4: Exacte.
0: Les temporades de Tio Rick, no?
4: Exacte. Bé, en fi, prou de marejar la perdiu, avui a l'Yelmo us recomanaré The Autopsy of Jane Doe.
0: Nice.
4: O, com es va dir en castellà, "La Juana del Huevo". I
0: Jane Doe,
4: que Jane Doe és la Juana del Huevo, amb pel·lícula
0: angloamericana. Aquesta pel·lícula té el senyor Brian Cox.
4: Sí, correcte. Pel·lícula angloamericana de terror sobrenatural d'any 2016, dirigida pel noruec André Obredal, i amb les interpretacions de Brian Cox, Emil Hirsch i Owen Catherine Kelly.
0: André Obredal,
4: fiambre.
0: André Obredal, lateral del Manchester United.
4: Fantàstic.
5: És ràpid i habilidós, no? Ràpid i habilidós.
0: Obredal i Obrabaix, no? També.
4: És una promesa, però costa 80 milions d'euros. Sinopsi. Som al comtat de Granham, a l'estat nord-americà de Virgínia. El xèrif del poble està investigant l'escena d'un crim on tota una família ha mort. Enterrat profundament sota la casa, troben un cadàver sense identificar, que enviaran ràpidament a la funerària local.
0: Un cadàver que no està descomposat, eh? És a dir, un cadàver d'on no és jove, que està en bon estat. Sí.
4: Fet, si no esteu molt al dia dels temes d'aquests yanquis, o sigui, Jane Doe és el nom que es posen als cadàvers o persones que no estan identificades.
0: És John Doe o Jane Doe.
4: Exacte.
0: Que aquí a Espanya no sé si era Menganito de tal o alguna història així o fulanito.
4: No ho sé l'equivalent.
0: El Lolo està mutejat i ens està fent...
5: Perdona.
0: Què deies? Sí. Ah, vale, creia que ens estaves parlant i ens estem perdent l'acudit més bo del programa.
4: Bé, doncs aquest cadàver sense identificar, que realment està gairebé en perfecte estat, és enviat ràpidament a la funerària local. I sí, torna a ser la típica funerària americana de poble petit, que és negoci i casa tota l'hora. Amb el petit i creepy detall que en aquest cas la funerària no és que sigui la planta baixa i la casa és el segon pis, sinó que la funerària és un sòtan. No, només s'entra per un ascensor i per una escala de mà que dona el jardí i ja està. Vull dir que això és la funerària.
0: El soterrani aquest clàssic que està amb les portes batents aquestes de sí. antitornados, tio, pues allà,
4: sí,
0: allà el soterrani.
4: Exacte. Pues allà al sota és on està la,
0: és i és un business que porten pare i fill.
4: Sí, en aquesta funerària és on hi treballen el Brian Cox, que és el forense veterà i dirigent. Exacte, que és el fuck off de Succession, no? És de,
0: Succession.
4: Sí. I el seu fill acaba de sortir de l'escola de medicina. Serà la seva feina esbrinar qui és aquest cadàver sense identificar i quina és la causa de la mort.
0: És
4: fins aquí crec que la sinopsi. Sí, sí, sí, sí. Jo, per definir-ho molt breument, és, nois, quin iuio. Aquesta pel·lícula té el mèrit de fer-te passar moments de molta por amb una de les premisses més trillades del món del terror. Si malgrat els pilars en els que es fonamenta de la pel·li no són innovadors, la manera en què es desenvolupa la trama és força original i va agafant pinzellades de thriller perquè hi ha un misteri a descobrir, és a dir, aquest cos qui és i per què ha mort, no? Només us diré que hi ha un puto passadís amb una cantonada amb angle recte on hi ha un mirall d'aquests com de trànsit. Sabeu aquests tipus miralls d'allà que hi ha un angle mort per mirar si venen
0: sí,
4: cotxes o no venen
0: perquè
4: cotxes?
0: Perquè es mouen camilles i tal, que no xoquis amb ningú i d'això.
4: Exacte, doncs sí, hi ha un passadís aquí amb angle de 90 graus amb un mirall que dius puta merda de mirall. Els ensurts estan ben fets i l'atmosfera és aterridora. A més és una pel·lícula que dura només 86 minuts, o sigui, una hora i 26 minuts. Cosa que va fer ideal per poder-la... Digues,
0: no, no, anava a dir, perquè al final és com els odiosos 8 i tal, vull dir, passa, són aquests tres, o sigui, tres, el cadàver i els dos d'això, en un soterrani, vull dir, clar, ho exprimeixen al
4: sí, sí,
0: màxim.
4: Sí, sí, al principi de la pel·li t'ensenyen l'escena del crim aquesta, que són els primers res 5 minuts, i després tot passa en aquesta funerària, en aquest soterrani. Doncs deia això, que dura una hora i 26 minuts, cosa que la feia ideal per mirar-la amb qualsevol estona que tinguis i no haver d'esperar a tenir tota una nit lliure per dir, bueno, vaig a mirar-me un director's cut de 4 hores. No, això amb una hora, menys d'una hora i mitja, la tens vista. Jo, per tot això, a The Autopsy of Jane Doe li poso un notable alt, li poso un buit maginesc. Si us agrada el terror sobrenatural, és una d'aquelles pel·lícules que heu de veure sí o sí.
3: Per una mica gore, també, en alguns punts, no? En tot el tema de l'autòpsia, tio.
4: Té alguns punts, sí, però són petits detalls. Si no és una pel·li que hi hagi molt de gore, n'hi ha alguna
0: però és
4: cosa...
0: Com, és com dir que The Pit és gore. The Pit... la sèrie aquesta de metges, vull dir, és gore perquè hi ha hemorràgia i hi ha sang, no, estan fent una autòpsia, és normal.
4: Sí, a veure, que sí, hi ha moments en què sí tenen, estan traginant un cor, un cervell, vull dir, a veure, sí.
0: I això seria gore si fos en un parvulari, en una sala d'autòpsies no és gore.
4: No, a veure, jo entenc que perquè sigui aprensiu això serà xungo, però vull dir que són realment dos moments, i a més, bueno, clar, han d'obrir el cos i es veu com obren el cos, i bueno, sí. No, canvio la precisió. Realment, si ets aprensiu, probablement no sigui el teu estil de pel·li.
3: És un tros, vull dir, no, perquè és la part més d'autòpsia, no? Però ja
4: sí.
3: si recreant
4: sí.
0: Si a mi Audition amb ratllant,
3: però no estem parlant de si és més gore o és la més gore que he vist.
0: No, però Audition té aquest punt que com que és en una situació totalment aliena ho fa com molt més impactant que no pas en una autòpsia. Bueno, sí, interpretacions de cadascú.
5: A quines plataformes per veure això?
0: Estava a Netflix, no sé on
2: a Prime ara. Video, ara ho està buscant. Prime
4: sí.
2: Video i Filmin, veig.
0: Perfecte.
4: A la de Netflix,
2: sí.
4: Al final la...
2: Sí, sí, Autòpsia de Jane Doe.
4: Això va, sí. Ara no te'n pots fiar perquè van posen, robar, treuen i posen, sí, sí. Però, en fi, que si us agrada el terror sobrenatural, per mi poseu-vos The Autopsy of Jane Doe. I fins aquí, Alien. I ara, el sacrifici.
0: Sí? Sí? Seguro?
4: Seguro.
0: Doncs tot ha vingut perquè hem de ressuscitar una miqueta aquesta secció i els he comentat que aquesta setmana havia vist... Ja me n'he recordat de quina era la tercera pel·li, que això que us deia que està fent homenatge als Oscars. He vist Fórmula 1 també, F1, la del Brad Pitt. M'ha agradat bastant. És una pel·li disfrutona. Està bé amb un Brad Pitt.
4: Millor
3: que
4: aquesta o
3: la
4: del...
0: Sí.
4: Quina és la del Matt Damon i el...
0: Són conceptes diferents. Són conceptes diferents. És
3: la Ford versus Ferrari.
0: Ford versus Ferrari.
4: Sí, sí.
0: Aquí representa que el Brad Pitt és un corredor, és un tio que ja està 50 i pico llarg d'anys i tal, que havia sigut una promesa a la Fórmula 1 en el seu moment, però que es va veure la seva carrera troncada per un pinyo a Jerez. I el seu company d'equip en aquell moment era el Bardem. Tots dos eren els dos corredors en aquell moment, i ell ara sobreviu com a corredor mercenari, per dir-ho així, és a dir, les escoles,
4: com a soldados de fortuna,
0: és l'equip A dels corredors. I el Bardem el ve a cercar dient-li que s'ha ficat ha comprat una empresa d'un d'això de carreres que ha decidit que, bueno, que hi ha una borda d'això d'accionistes i tal, que el seu equip està trillat i que el necessita perquè han fet unes modificacions i necessita guanyar mínim una carrera. Ja no han puntuat i tal, però necessita guanyar una carrera perquè si no la junta d'accionistes se'l peta. I aleshores ve a recórrer al Brad Pitt. El Brad Pitt ve a sumir i tal, i hi ha un, i tenen aquest corredor rookie, el corredor aquest novell, que té la lluita aquesta de gos amb el Brad Pitt, vieja escuela, bueno, nova escola i tal, però és entretinguda. Al final, com tota pel·li d'esports, té aquests intríngulis.
4: Qui és el que fa de novell, de corredor novell?
0: Un nano. Surt així, coneguts els Bardem i el Pitt. I aleshores surt cameo de Fernando Alonso, del Valtteri Bottas, del Leclerc, de qui vulguis. De fet, a l'Alonso arriba un moment que li pica l'esquena al Brad Pitt en una roda de premsa i li dona la mà i segueixen caminant, saps? Coses d'aquestes, aquelles mandangues que fan, que agraden tant. Pues, està bastant bé. Em recordo una mica el Días de Trueno. Días de Trueno, la de on es van conèixer precisament Nicole Kidman i Tom Cruise, que és sobre el Daytona. Sobre el d'això. De fet, Cars de pixar veu bastant dels Dies del Trueno. Però bueno, total, el tema era F1. Vaig veure també The Long Walk, però el que volíem plantejar és, com que ens costa molt trobar el temps per sacrificar-nos un i altre i sempre anem molt al desigual, el que farem serà buscar un sacrifici col·lectiu que veiem tots, i farem sacrifici i fricòmetre a conseqüència. I tot bé, perquè la tercera pel·lícula que he pogut veure aquesta setmana és Gladiator 2, ara con más Gladiator, i és una pel·lícula que és terrible, o sigui, agafa el llegat de Gladiator, guanyadora d'Oscars Gladiator, i s'hi pixa a sobre. Sos inimputable, hermano.
4: Se mearon y se cagaron.
0: Sí, sí, en el recuerdo del d'això. Sos inimputable, hermano. Lo pisas, lo papeas, saps? Pues això, tio, sí, s'hi pixa i s'hi caga. Tan greu és el tema que Néstor va clapar-se a mitjana.
3: Jo també la vaig veure per allà, me la vaig posar i no la vaig aconseguir acabar. Ja.
5: Va fer un Niki Lauda, no? A prensa l'orella.
0: Aquest acudit està molt cremat. Molt bé. Doncs tot el tema és...
4: És com us agrada l'entrecot a vosaltres, no? El Niki Lauda us agrada.
0: Poc fet, no?
2: El punt crític.
0: Hi ha coses que quan surt Pedro Pascal, la meva dona, la frase de la meva dona va ser també, saps, en plan, també està aquí, i acte seguit no es va queixar perquè Pedro Pascal li agrada. Però després surt Denzel Washington fent de training day. Sí, Denzel Washington no s'esforça, tio, en aquesta pel·li, tio. Està allà i manets, no, li falta fer una miqueta així, tio. I ja està. I aleshores hi ha un dels triumvirats aquests, el Pedro, el Mescal, el Paul Mescal.
3: Duríssim el paper que fa, tio. A mi Mescal hi ha papers que m'agraden, però amb aquesta crec que, hòstia, no va... No sé si és culpa del director o d'ell i de la seva interpretació del personatge, però el vaig trobar molt sobreactuat.
4: Home, jo m'aventuro a dir que el problema d'actors no és, o sigui, bueno, Pedro Pascal, Denzel Washington...
3: Clarament és un problema d'història.
0: Sí, i a part que hi ha una altra cosa que per mi és que al final, quan tu acabes veient cinema i tal, tu veus com un director orienta els actors per fer coses. És a dir, tu veus una feina d'un bon director, es nota en les interpretacions dintre de o sigui, els actors tenen el seu mèrit, però el director també és el que els acota. Si tu mires les dues últimes pel·lis així que ha fet el Ridley Scott, que són Napoleon i aquesta, te n'adones que el Ridley Scott està totalment de tornada. sigui, la interpretació de Napoleon que fot el Joaquin Phoenix, que és allò en plan, fes algo Joaquin, molt histriònic, més histriònic, tira, tira, saps? I aquí també el es veu que aquí
3: els emperadors també aquests que fan, diu, i
0: que emperador és el
3: Joaquin Phoenix, sí,
0: el de
3: però aquests dos, aquesta merda que han agafat de que els amaneren i els no sé què,
0: els tanyeixen de res, els foten un peluquín, tio, és que és terrible, tio.
3: Sí, sí, sí. Perquè el Còmodo, el del Joaquin Phoenix de la pel·li original, era un tio que el veies torturat, tio, i que el veies, no, tio, que era el seu dilema intern, no, tio, d'intentar ser una cosa que ell no era, i el seu pare no
0: el veia, o sigui, voler-se guanyar
3: no, l'aspecte del pare, decebut, no, no sé, i llavors s'entenia, tot allò l'altre, d'aquest, no,
0: tot i les cagades històriques que hi pugui haver, no? Pues aquí, a part, a sobre, el Ridley Scott fa un aguantament la copa. Diu, si volíeu cagades històriques, pues vais a flipar, saps? És terrible. I amb la qual, com que el Néstor ja hem donat totes aquestes bones directrius, hem decidit que el sacrifici serà Gladiator 2.
3: Però sacrifici fricòmetre de
0: Gladiator. Sí, sí. Gladiator 2.
4: Quan dura aquesta merda? Quan dura això?
0: A sobre és
3: 2 i mitja, facilet.
0: Sí, sí, és d'aquelles...
4: 2 i mitja?
0: No, però, o sigui, com deia Einstein, el temps és relatiu, Pau.
3: Són les 2 hores i mitja més llargues que tindrem.
0: Sí.
4: No, si vols, la força gravitacional de Gladiator 2 farà que duri com 4 o 5 hores, no? La sensació, sí, sí, de...
0: Acabo de perder 6 hores de mi vida, no, tio? Pues és...
3: Potser tancant de Pau, tio, vull dir.
4: Cada minut aquí són 7 hores a 7 hores a la Terra.
5: Sí, és un forat gran.
0: No, però ja et dic, i a més l'argument, ja et dic, ja hi ha una quantitat de deus ex màquines i de MacGuffins que es van traient, sí, per anar tirant davant absolutament tot.
3: 148 minuts.
0: Bueno.
3: Ràpid, això.
4: Bueno, són 2 hores i pico, vull dir. No és poc, però sabem.
0: No.
3: Bueno. Pues veurem què n'opina.
0: Pues et farà com un partit, de l'Atlético de Madrid amb el Mourinho defensiu, tio. És que un d'aquests partits trabats que no es passa res, tio, pues això.
2: I això ho hem de fer.
3: Passen coses.
2: Hem d'intentar tenir-ho per la setmana que ve.
0: O l'altra, no hi ha pressa, és sacrifici col·lectiu.
2: No hi ha pressa.
0: No, bueno, de fet al final el que tendia a patir més és el Néstor, i al Néstor li queda només les 2 hores finals, tio, es va dormir la primera mitja horeta.
2: Crec que arribarem a tenir el programa i serà l'únic que no haurà acabat. Faltant-hi 5 minutets. Molt bé.
4: Molt bé, doncs fins aquí el sacrifici. I ara la pixelària.
2: M'encanta. Pau Aguilar presenta la secció i
4: com fuig.
0: No t'imagines ara que apareix una cara allà, diu, are you walkie, diu, alguna cosa així, saps?
2: Ja, fa un lluio aquella porta. Vinga, va, avui dues coses. La primera, molt ràpida. Fa escasses hores s'ha confirmat l'increment del preu de la Switch 2. La Switch pelada val 4,70, valia 4,70, i a partir del 1 de setembre valdrà 500 euros. A Estats Units, 500 euros a Europa. A Estats Units han pujat encara una miqueta més. Vull dir que... Si és aquesta,
0: per què?
3: Ja han perdut la por a fer això.
2: Ho justifiquen, no acaben de donar cap motiu
0: no
2: real.
0: No té cap
2: teoria, sí, jo també penso que és com que...
3: La guerra.
2: Sí, la guerra, els components, la RAM, i que tot va car. Tot va car.
0: Però seria cara tot arreu, perquè més aquí que allà, però, o més allà
2: que aquí. Ah, perquè tot t'estranya, el tema de que pugi, sí, diferent els preus.
0: Sí. Que pugi tot arreu, que pugi tot arreu al final, perquè mercats, és la Switch, sí, d'Ucrània. Sí. És la Switch d'Ucrània, tio, i...
3: Creuen, ja poden apretar més allà.
2: Sí, jo crec que sí.
3: La Switch d'Ormuz. Amb la Play apreten més aquí que allà.
0: La Switch d'Ormuz.
2: Tema mercats. Sí, com si, bueno, que Nintendo es suma a la política aquesta de pujar de preus de les consoles.
4: Si ho fan els altres, per què no?
0: Al final són jars, els que ens estan pel cul.
2: A dia d'avui sentia que és la consola més ràpidament venuda. Farà ara un any que va sortir. I,
0: ja fa un any, tio? Sí.
2: Porta 19 milions aproximadament de consoles venudes. Una brutalitat. Bueno, veurem com acaba tot això i si afecta o no la pujada de preus, ja es veurà.
0: A més, jo crec que això és una estratègia de màrqueting per apretar el Lolo, tio, perquè se la compri.
5: 500 euros per jugar a jocs de la Switch 1.
2: Sí, a dia d'avui realment no hi ha prou videojocs que justifiquin la compra de la 2. Encara no. Bueno, ja es veurà, Brian, si arribarà.
0: Saps què ho justifica? Que dels únics jocs físics que trobes encara 69 pavos és l'Indiana Jones de la Switch,
2: que surt demà oficialment,
0: l'únic físic.
5: L'Indiana Jones estarà a Game Pass?
2: Sí, que
0: no, amic, estic parlant de físic,
2: edició física
0: que quedi així a la venda sense preus totalment descantillats.
2: No, no es troba, el de Play 5.
0: No, és que avui he vist la notícia de lo de precisament de que surt ara l'Inner Circle per la Switch 2,
2: sí.
0: I he anat a mirar aviam si per casualitat havien decidit fer un puix a tot.
2: És estrany.
4: Tot el futur no són jocs digitals, ja, i prendre pel sac.
0: Sí, després de lo que ha fet PlayStation, que no ho hem arribat a parlar,
2: això. Sí.
0: Això de si no et connectes a internet en... això vol dir, i aquí hi va haver gent que es va fer caquíssima a sobre perquè van dir adeu al Piti,
2: però són els jocs
0: només
2: a
0: afecta jocs a partir d'ara, sí. Exacte.
2: Bueno, sí, no sé si voleu comentar això, però vaja, és que això està passat i en teoria no és tan dramàtic.

0: sempre ens quedaran els digitals, pues no està tan clar, tio.
1: Sí, no, i si us heu de pillar Neo Geo, si voleu jugar segurs, Neo Geo.
0: Bueno, la Neo Geo.
1: Vinga, va, tot, fora bromes. Jo vull, us vinc a parlar del joc que és una mica polèmica i vull escoltar el Néstor, a veure quina, què té a dir. Però, bueno, lligant-ho amb el que feia amb Fix and Beers, el Mixtape, aquest joc desenvolupat per Beethoven and Dinosaurs, és el joc
0: per Beethoven, tio, va passar a fer sinfonies a fer videojocs,
1: no, no, sí,
0: reinventar-se, tio.
1: Havien, és el seu segon joc, el primer joc és The Artful Escape, un videojoc que també juga amb una estètica molt, molt colorista i molt especial, i que també la, la música té un pes molt, molt, molt important en aquest joc. Jo no el vaig jugar, és, un joc, és el típic joc que estava al Game Pass i volia jugar-lo i al final per mil històries no el vaig poder jugar, però bueno, aquí ens porta Mixtape, el, que és el nom que reben aquestes típiques cintes de caset que tens barreges de cançons, no? I el que sí que també segueix de qualitat és que Annapurna publica el joc. Ja sabeu que Annapurna és aquesta, aquest publisher que tot el que porta té, té, és de bon gust, o sigui, són obres ben fetes. A partir d'aquí, què és Mixtape? Mixtape és una aventura narrativa, i és una oda a la, anava a dir, l'adolescència, o al fi de l'adolescència. Bàsicament són, és la història, vius la història de tres amics, dos noies i un noi, que viuen les hores prèvies a la seva última festa abans de, diguéssim, desperdigar-se. La protagonista, la Stacy Rockford, és la, o sigui, té un paper important, és, té clar que després de l'endemà d'aquesta, d'aquest dia que estàs vivint amb ells, té, vol marxar, se'n va cap a Nova York a fer, intentar guanyar-se la vida amb el que ella agrada, que és el tema de la música. Ella vol ser algú així, la traducció no me'n recordo com, la, com li diuen, algú així com dissenyadora musical o arquitecta musical. És una tia que té molt clar les cançons que li encaixen a cada moment, d'acord? I ella diu, o sigui, soc la millor posant, tu em poses una pel·lícula i jo et, et poso la millor banda sonora perquè aquesta pel·lícula, aquesta obra, ho peti. Digue-li pel·lícula, digue-li escena, digue-li clip, el que tu vulguis, no? I la, juga el joc, juga precisament en què tota té, té una mixtape preparada per aquestes darreres hores abans de pirar-se. I
2: cal dir que és als 80,
1: sí,
2: també, és
1: 90, un detall, no? Important,
0: 80,
1: sí.
0: O 90.
1: 80, sí. Bueno, potser sí, estan vivint els principis, no, realment no sé quan està ubicat. El que està clar és que tota les, la música que posen, Devo, Roxy Music, Lush, Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Joy Division, sí, sí, The Cure. Jo t'he de dir, o sigui, aquest joc ho volia fer al final, però jo aprofito per dir-ho ara, o sigui, aquest joc al Néstor crec que li agradaria molt, i a tu, Pau, sabés, crec que tu com a mega, mega crack de la música i que tens molta cultura musical, crec que només per la música ja és una entrada brutal. Però és que el joc en si, o sigui, té, us destaco els pilars importants. Per una banda, a nivell estètic, és un joc que entra pels ulls perquè té, ha utilitzat el recurs de l'Spider-Verse, és a dir, el joc, diguéssim, va molt fluid, però els personatges tenen animacions amb menys FPS, per tant, dona aquesta sensació de stop motion. Molt guai, o sigui, visualment és preciós.
2: Sí, una estètica molt com il·lustrada, també.
3: Sí, sí, em recordo també una mica Arcane.
1: Arcane, sí, una mica Arcane. Sí. Sí,
2: però és que Arcane és molt més polit i aquest és més...
1: A mi m'ha recordat molt també l'aventura narrativa també del Life is Strange, però molt més currada gràficament aquest, eh?
0: No, jo només veient la banda sonora, tio, ja és...
1: No, no, o sigui, ja et dic, a mi me la rebufa molt tot aquest estil, però he de dir que estan molt ben triades les cançons. Algunes em sonen, altres no, però és com que... No, brutal. Llavors, la història va, que us deia, aquesta oda, aquests últims minuts, bàsicament... Són
0: dir, em sorprèn que te la rebufi quan tu ets un tio que li encanten els jocs de ritme, tio, si al final el
1: no,
0: ritme
1: no té
0: és
1: res,
0: música.
1: Que no té res a veure
0: no, amb no, no, dic, no dic, res, dic que te la rebufa la banda sonora. Sí, el
1: no, me la rebufa no, a l'estil de música. O sigui, jo, per exemple, amb els Guitar Hero hi havia moltes cançons que les acabava gaudint perquè estava jugant. Però a mi, o sigui... Ja, o sigui, tipus de música que em moli, hi ha pocs videojocs que tenen la música que m'agrada, d'un ritme, un hausete o si és electrònica,
2: no posen la maionesa, sí, que...
0: molt verano,
1: costa trobar bueno, per una banda això, música a nivell estètic, i el que us deia, que la història va de que han d'aconseguir la priva, han d'aconseguir el mamà per fer unes begudes prèvies al clàssic botellón abans d'anar a la festa, que es veu que és una festa que passa a la història, és a casa d'una mig coneguda,
0: és com Project X,
1: sí, aquell concepte. Llavors, aquí ve on està una mica potser el debat que ara el Malesto

0: també ho comentarem. És una aventura narrativa. Llavors, el joc en si, a nivell jugabilitat, tens, bàsicament, hi ha escenes en què es mouen amb skate, llavors sí que quatre botons per fer un saltet tal, però que el repte és mínim, o zero. O sigui, de fet, jo...
1: Zero. És que jo crec que el tema és que és aquest.
0: Sí, jo vaig anar a la primera, quan comences, ja comences, amb, i després d'una escena ja vas amb l'skate, i vaig voler dir que... A veure què passa, però perquè portava de res un 30 segons que no passava ben bé, bueno, estava jo movent-me i tal, gaudint de l'escena, però vaig a xocar contra aquest cotxe que ve de cara, vale? I xoca i fa un rewind, uns metres enrere i segueixes. El joc no té repte, però no li importa, és el que dèiem, no? Hi ha jocs, aquí és on potser la gent critica, és que no hi ha cap dificultat o cap això, no m'està suposant.
1: Jo crec que també, almenys jo, alguns clips que he vist, que un clip que ensenyaven que vas amb una espècie de carret de la compra d'aquests, sí, de no sé què, i que el tio literalment deixa el mando, sí, i es passa tot perquè el carret va seguint, i o sigui, llavors... Jo crec que el que es critica és la il·lusió de que estàs fent alguna cosa quan Néstor, mira, no hi ha possibilitat d'error.
0: Aquest exemple del carret aquest, perquè això surt de repente, és que a més fan jugar molt, no només vius les hores prèvies a la festa, sinó que quan dic que és una oda a l'adolescència, no, i a l'amistat, és perquè hi ha molts moments on fas flashbacks i recorden escenes que han viscut, com que els ha portat a ser tan amics, no? Llavors en aquest moment surt una d'elles que ha pillat una papa brutal, i els altres dos, i arriba la Poli en una festa aliena i la carreguen en un cotxet del campo i es foten carrer cap a baix, d'acord? Els dos, una cada lateral, i la que està mega mamada a dins del carretó. És cert que tu pots deixar el mando, jo no ho sabia, que pots deixar el mando i no passa res. La gràcia és tant que pots, o sigui, la il·lusió que tens d'intentar que vagi recte. Recte vull dir que tu com els protagonistes vagis enfocat, sí, cap a baix, sí, perquè sí, el carretó et va donant voltes i has de controlar aquesta, que et vagi recte, però perquè l'escena sigui bonica o sigui coherent, entre cometes, no? Perquè puguis com d'alguna manera controlar que van mirant endavant. Jo crec que has definit molt bé, no sabia que no passava res si no tocaves, però el joc va d'això.
1: Almenys aquest, amb el vídeo aquest, ja et dic, no sé quina part de realitat,
2: sí,
1: aquest
2: vídeo,
1: però és aquest que el tio, sí, sí, deixa, és que no estic fent res, saps? I el carrito és que ni es gira ni res, simplement s'acosta als laterals i va fent així i segueix cap a baix.
0: Sí, bueno, si no gira ja perd una mica el que estava defensant, no? Perquè...
1: Sí, sí, és que no passa res, simplement que el carrito va fent i va fent...
3: Passa també amb el gris?
0: Sí.
3: Els enemics finals del gris, no, tu, hi ha una serp que et persegueix i tu pots deixar el mando i no passa res. Sí.
0: En el primer gris, el segon sí que li van posar una mica més de combat i més una mica més, sí, complex, però... Bueno, són jocs que busquen, sí, altres coses.
1: Jo crec que és el debat aquest, que sí, i que t'ho compro, i a més, jo ja t'ho dic, aquest és un altre debat, que és que em vaig cagar la putíssima mare de totes les plataformes del món, perquè també vaig dir, hòstia, ara no tinc la puta Play 5, no puc pillar-me aquest joc, vaig a veure si per Steam el puc pillar, i només hi ha versió Windows, hòstia, i si tens un Mac,
0: hòstia,
1: te jodes! I no hi ha una altra possibilitat de jugar.
0: Doncs una llàstima, però... Jo us dic, més enllà de la manca aquesta potser de repte, és un joc, jo el que estava vivint, i entenc, el 10 de gener l'entenc, perquè jo feia molt temps que no estava gaudint amb la manera en com m'estaven explicant les coses. Ja sé que no és un repte, però és que hi ha tants petits, o sigui, hi ha tants petits minijocs que d'alguna manera és el que dius, no, és que no som, realment no són minijocs, és, et deixen el comandament perquè decideixis tu com vols que avanci allò, amb unes barreres mega clares, però tu senzillament estàs fent que allò sigui plàsticament com a tu t'agrada que passin, no? Hi ha una escena, això ja et dic, aquesta em va sorprendre molt i passa molt al principi, recorda un petó, o sigui, aquesta cançó m'agradava i per culpa d'aquell petó que em vaig sentir obligada a fer-li en aquell desgraciat, ara la odio aquesta cançó, no? I et fan un zoom, allò, sunset,
1: llengües,
0: i fan les llengües, i tu amb els dos joysticks has de fer, t'has d'enrotllar, o sigui, amb un joystick ets la llengua d'un i l'altre, però és que estan fan, o sigui, són incòmodament ben fetes aquestes dues llengües, veus la saliva, veus els ferros, o sigui, com si és un tall lateral, perdó, i o sigui, és un minijoc molt tonto, que no, repeteixo, no pots fracassar, no, potser la gent li molaria que en cada una d'aquestes coses dius, no, si no ho fas així, no ho fas aixà, pilles i tornes a començar.
1: Jo crec que, o sigui, m'ha sabut una mica perquè jo sí que és, o sigui, jo t'ho compro que la dificultat sigui de
0: sí, sí.
1: Nen de 4 vale, anys vale. Però que en algun moment, saps, vull dir, això, que vull dir que tinguessis un, alguna possibilitat, si em dius que hi ha un xoc frontal amb un cotxe i que com a mínim era un rewi sí. Seria coses d'aquestes a tot arreu yeah, una mica yeah. No? De dir, et surts molt clarament cap a fora, tot i que ells t'intenten acompanyar cap a dins i tal, i et fots amb el carrito pel d'aixonsis i rewind automàtic i segueixes, algo molt ràpid, però...
3: Perquè la història és la que és, no?
0: La història és la que és,
3: no t'ho pots triar.
0: Res de res. També t'he de dir,
2: és una novel·la gràfica, tio.
0: També us he de dir, o sigui, està superben escrita, o sigui, el so és un joc que també, cada lloc on estàs, l'àudio està molt ben fet, o sigui, estàs allà, molt ben acompanyat, les veus, l'actuació dels tres protagonistes, increïble, o sigui, estava jugant això, és que jo crec que també per això agraeixo que la dificultat sigui zero, perquè és que no et talla el ritme, t'estàs menjant una sèrie que per mi està sent top, o sigui, ja us dic, i a més el joc em sembla que dura 3 hores i mitja, por ahí, i crec que està, no sé què he fet, potser 2 hores, no sé si arribo, però és que increïble, o sigui, és un joc que ja et dic, està al comandament i dir, amb un somriure i que inclús rius en algun moment i altres moments que et toca la patateta i, altres, i, això, i com la música va sent un fil conductor ideal. Buah, o sigui, entenc el 10, l'entenc, jo quan acabi us diré, o sigui, molt probablement com a experiència i com els videojocs et poden arribar a fer explicar una història, no? Te la poden... És això, m'han explicat una història, m'estan explicant una història d'una manera que jo feia molt temps que no notava aquesta... Està molt, molt ben dissenyat tot plegat. Ara, si busques un repte, si busques adrenalina, si busques...
2: Estan als sols.
0: Sí, sí. Puc entendre la gent, però és això el que diem, no? No sé quants jocs, tots els jocs que abans el Pau Aguilar ha anat dient, home, és que busques tots els jocs hi ha una... has de superar alguna cosa, no? Potser aquest és el debat. Si no hi ha res a superar, si no trobes aquella tecla... Aquí algú ha jugat al...
2: No, aquí a superar és la història, vull dir, has d'avançar, no? Vull dir, al final...
0: Sí, sí, exacte, hi ha moments on estàs en un escenari, una habitació i...
1: Sí, el debat és que avançaràs anyway.
0: Sí, has no, de si xocar els ítems
2: si
0: que
2: necessites
0: tocar. Si
2: vas contra el cotxe, sí, clar, si no toques el mando, no toques els ítems, no xoques contra el cotxe, no avançaràs,
0: sí,
2: una mica d'interacció.
0: Sí, el personatge, això, arribes a un moment i estàs en una habitació i hi ha 3 ítems que has de tocar i te'ls marquen, amb puntets blaus, és si vols descobrir coses, i el groc, i ho he deduït però no he volgut fer-ho, però suposo que el que és de color groc com daurat, si el toques, avances la història. O sigui, segueix el diàleg, hi ha una nova cinemàtica, però llavors tots els altres és aquella foto que la mires, la gires, t'explica no sé què, fas un flash, o sigui, tot lo blau és extra, i els icones grocs, això en algunes escenes hi ha
2: bueno, és una novel·la acció. Gràfica interactiva
0: sí, sí, sí, sí,
2: sí, sí, és així és no, hi ha, no hi ha més, és el futur de
1: l'storytelling, té molt bona pinta, ja et digui
0: és molt, molt guai, molt guai.
2: Bueno, em recorda també una mica el que estan intentant fer ara amb aquest Stranger Things 85 a Netflix, que no l'he arribat a veure, però és una mica aquest concepte, però interactiu en el món Stranger Things. L'heu arribat a veure vosaltres?
3: Jo no, però sí, sí, la tinc.
2: No sé. Sí, sí.
0: Bueno, ja us veurem. No em feu posar-li nota perquè això és molt curt. El pròxim programa ja ho hauré acabat i us comento. Però de moment jo convidaria la gent a que ho provés. Està clar, ai, també surt, em sembla que està a 17 euros. O sigui, 17 euros és pas...
1: Sí, està molt barat.
2: Però... En físic hi no, és per Play?
0: No. Aquest és el típic, Pau, ja sé, això saps què passarà? Ara ho petaran, suposo, força xip digital i d'aquí un anyet, la física, que passarem a parlar-ho tots. Però en la versió Play 4 potser en esta...
2: Perquè la Play 4 ho aguanta.
0: Yeah. Jo crec que sí, aquest joc, o sigui, si no és la Play 4, no és l'ara, perquè no té cap tipus de dificultat tècnica, crec.
4: Home, voldran que la gent es gasti 600 i pico moniatos amb la Play 5.
0: És el joc que justifica la compra de la Play.
4: A quan estarà? 6,50, no? 6,50 la Play 5?
0: La bàsica, sí, crec que sí.
2: A 6,50 ja, tio?
1: És que, tia, vamos, va, tia.
3: La digital no. Si vols la física...
4: Sí, se la comprarà a Rita la puta Play 5, tio. Va, va, va, tio.
0: Com jugaràs al GTA 6?
4: No me la penso comprar ni quan surti el GTA 6, ja t'ho estic dient. Ni quan surti el GTA 6 em penso costar 650 euros.
0: Guardeu el clip.
4: Puta merda.
0: Va, jo només diria, Pau, compra-te-la demà i així ja la tens, i t'oblides del problema i no has de saber si te la compraràs o no. Ja la tindràs, ja està.
2: Ullo, 6,37.
0: Com pares a ahorrar.
1: Te la compraràs i també
2: te la compraràs. No, no, la d'un tera, la d'un tera, 6,49.
0: Sí, 50, sí.
4: Perquè avui, a més avui en dia un tera és totalment insuficient.
3: Sí, no, no.
2: Jo sé que la més barata són 800 i pico gigas, eh?
4: Era el Call of Duty que va haver tot fotia una actualització de 80 gigas o així de...
0: I més, els últims no sé el eren 150 gigas, no tenia cap sentit, tan mal optimitzat això.
3: I el Baldur's Gate crec que són 150-160 gigas.
0: Clar, és terrible.
3: És...
4: No
0: sé. Res.
4: Algú més, Magí?
0: Res més.
4: Molt bé, doncs fins aquí la Pixel. I abans d'acabar, videojocs de paraules.

0: estava agafant.
1: No, no, he hagut de tallar, tio, perquè si no...
0: Sí, sí, sí, els drets. Vinga, va. Diu, s'obre el taló i es veu un home molt, molt prim que va molt taja caminant pel carrer. Però com que és un dimarts a les 11 del matí, vol fer veure que va serè, però realment va doblegat com la Torre de Pisa. Es tanca el taló, nom de videojoc, Flaximula i Tort. Flaximula i Tort.
1: Flaximula
0: i Tort.
1: Flag Simulator.
0: El flag és correcte, eh? El Flag Simulator. Flag Simulator. Flag Simulator.
2: Espera,
3: és una ruïna per una tonteria.
0: Ell ho simula, però... Tort.
1: Bé, bé, no, no està bé, a mi m'ha agradat.
2: Total, les carcajades d'aquí dels membres del grup.
3: Cuidadito, cuidadito conmigo.
2: Exacte. Bé, en fi, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
1: Gràcies, bon dia.
2: Néstor Sart.
4: Gràcies, bona tarda.
2: Magí Bernada.
0: Gràcies, bona nit.
2: Manuel Osero.
5: Campions.
2: I un servidor, Pau Aguilar. Abans d'acabar per això, recordeu-vos que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous primer a les 8 del vespre a ràdio, després a les 10 de la nit a Ona 359 FM, que ens podeu escoltar també a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, si tot va bé, i veure'ns a YouTube. També YouTube i Spotify sempre són els més problemàtics en quant a drets. Però bé, mireu-nos a YouTube i Spotify també. I contacteu amb nosaltres a xarxes socials, Twitter, Instagram i BlueSky@FreaksBeats. Moltes gràcies.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i... Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen Café.
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.